What's wrong? She whispered in my ear so sweet.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un dia més esplèndid, estiuenc, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, potser amb algun nuvolat ara a primera hora del matí i, com dèiem, poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit encara ha baixat una miqueta més, s'ha situat entre 21 i 22 de mínima, mentre que la màxima tornarà a pujar una miqueta i estarà entre els 31 i 32 amb una humitat moderada, xafogó no massa destacable encara, ben feble, enterrar a la primera hora i marinades de migjorn amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol, sobretot bastant destacable de cara a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
4: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
1: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
5: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo, i la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres, i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
2: Llavors, els divendres, normalment, el pecantiborrement no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat, o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el pecantiborrement és de dilluns a dijous.
5: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
2: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu, i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League, i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol, i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013 tenen aquesta categoria, i ha sortit la categoria més 18.
5: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova Festa Jove que arribarà també dins del mes de juliol.
1: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
6: amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran amb més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans, cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
1: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors. La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena, als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté doncs dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat. Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita cubellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 quilòmetres, 15 quilòmetres o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 quilòmetres, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona a la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. El recorregut seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva, que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia, i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts.
7: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, mossèn Joan Avinyó.
8: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele, i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
7: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
8: Cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte-joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adele. ¿Vale? Aquest llibre-joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adele, però a més els hi afegim al final un biblioreta, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
7: L'activitat Operació Trapella està adreçat a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
8: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia, on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials, i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que, quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
7: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic la terrible Adele, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
1: L'Ajuntament està promovent un mural i també un migdia amb activitats per rebre el pas del Tour de França per Cubelles. Aquest diumenge a la plaça de la Fita s'oferiran activitats familiars a partir de les 12 del migdia. I durant els pròxims dies també anirà agafant forma un mural dedicat al Tour que decorarà una paret del pont d'accés a l'autopista, a la carretera C31. El regidor d'Esports, David Ques, ha comentat què han preparat per la gent que es vulgui acostar a veure els ciclistes aquest diumenge al migdia.
9: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubelles rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per l'Ajuntament per activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont que estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
1: David Ques, regidor d'Esports, també ha explicat que ja s'han instal·lat les senyals per anar informant dels talls de trànsit per aquest diumenge i també les rutes alternatives per entrar i sortir del municipi.
9: El pas dels ciclistes s'espera que passin sobre les 2:45, tot dependrà una mica del ritme que portin els ciclistes. També podeu consultar a la web tot el dispositiu que ha fet tant Mossos d'Esquadra com policia local, tot el tema de les carreteres tallades per evitar errades a la circulació.
1: A Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport al Tour de França. Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que s'aixecaran els peatges de la C32 aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda aproximadament per donar una ruta alternativa també de trànsit per aquesta zona.
7: Últims dies per participar de la consulta pública prèvia sobre el nou preu públic de la publicitat dels mitjans municipals. Les aportacions es poden presentar fins aquest 3 de juliol a través d'un formulari web disponible a cubelles.cat. L'objectiu és incorporar un nou preu públic per la publicitat dels mitjans municipals i els diferents suports publicitaris del municipi. Les persones interessades, com ja hem dit, poden fer arribar les seves propostes a través d'aquest formulari habilitat al web de l'Ajuntament fins aquest 3 de juliol. La proposta està impulsada per la Regidoria d'Hisenda, iniciativa de la Regidoria de Comunicació, i pretén adaptar la normativa a l'actual realitat dels mitjans de comunicació municipals i els nous formats publicitaris. El futur reglament inclourà suports com ara Ràdio Cubelles, la televisió local i els continguts a la carta, el web municipal, les xarxes socials, les publicacions impreses, així com banderoles, tòtems i pantalles informatives. Segons explica el consistori, la modificació respon a la necessitat d'adequar el règim econòmic de la publicitat als mitjans municipals, al marc jurídic dels preus públics locals, ja que aquesta activitat es considera un servei susceptible de prestar-se sota aquesta figura. La consulta pública es desenvolupa d'acord l'article 133 de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana abans de la redacció de la nova normativa. D'aquesta manera es vol recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions potencialment afectades abans de l'aprovació d'aquest nou reglament.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
11: Dental Company. Porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
14: Hola,
13: de
14: amics,
13: Ràdio Cubelles.
14: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
13: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: vale. Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc desafinar més.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Xata, brilla com plata, dansa com rasta, canta en català, valenciana com orxa.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i de ple estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt que hi ha hores d'ara

0: i que abans de mig matí esperem que hagin desaparegut, quedant un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha baixat una miqueta i s'ha dormit bé, s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínim. En canvi, la màxima tornarà a ser alta, amb molt de contrast entre el dia i la nit, i voltarà els 31 graus, o acostant-se, com ahir, als 32, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble d'aterrar a la primera hora i marinades de migjorn o de garbí més reforçada al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, un dia més, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia. Demà estarà entre els 22 i 20, o 23 de mínima i acostant-se als 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol també. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, repunta la calorada, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà una miqueta. De fet, hi ha un avís, un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor almenys entre diumenge i dimecres, i per tant esperem que la temperatura se situï entre els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no massa alta i la xafogor tampoc massa acusada. Vent feble, entrarà fins a mig matí i de garbí la resta del dia, amb marejol a la mar.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'Ajuntament està oferint durant aquest estiu diverses opcions turístiques, unes visites per conèixer i veure de més a prop la Vallerol, també per conèixer la desembocadura i com ha quedat després de la riuada, que d'aquí poc farà un any. A més, també té altres iniciatives previstes per aquest estiu, en què recordem que hi haurà una data assenyalada en el calendari, que és la de l'eclipsi solar. Recordem que Cubella serà un dels municipis més al nord en què es podrà arribar a veure l'eclipsi solar, i per tant doncs és una posició, diguéssim, que podria ser també interessant per molta gent que a última hora es vulgui desplaçar també per veure aquest fenomen astronòmic. Per parlar d'aquestes qüestions i d'altres que afecten doncs el turisme a Cubelles, avui tenim amb nosaltres, d'una banda, el regidor de turisme, Narcís Pineda. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
3: Hola, ben, gràcies.
2: I també Imma Laborda, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
4: Bon dia.
2: I bé, anem en tot cas potser amb l'última hora més d'actualitat, perquè aquesta mateixa setmana s'ha fet aquesta reunió en què Cubelles ha pogut renovar el seu compromís amb el turisme sostenible amb aquest document o amb aquest segell, no?, que és la Carta Europea de Turisme Sostenible. Què suposa tenir aquest segell i també doncs, aquesta darrera reunió, quina novetat doncs, es va posar sobre la taula?
4: Doncs es va celebrar el 12è Fòrum Permanent, que és la trobada anual on durant tot l'any la Diputació de Barcelona, dins del programa de parcs, en aquest cas el Parc del Garraf, Olèrdola i Foix, fan tota una sèrie, això ho hem parlat altres vegades, no?, per no extendre'ns, però hi ha una sèrie d'actuacions que cada municipi, bueno, més que cada espai afectat i indica, no? Nosaltres aquí a Cubelles vam dir la recuperació del bosc de Ribera, que ja es va fer, és una de les actuacions ja complertes, i en teníem una pendent que encara no l'hem fet, que és la de gamificació. Vam dir que faríem una gamificació a la zona de la desembocadura, però justament entre el passeig marítim quan van haver-hi les obres i després a Maldana i com està ara, en el nostre cas està aturat. En aquesta trobada el regidor de Medi Ambient va presentar l'últim estudi que es va fer, que ja també ho hem comentat, no?, la viabilitat del turisme d'aus i d'observació d'aus que hi ha aquí a Cubelles, no?, aquesta potencialitat, i a més doncs, va exposar els punts on es va fer i es va aprofitar també perquè va mostrar com quedaria la zona de la tèrmica, perquè això ja és més mediambiental, això ho podria explicar millor ell, però...
2: La zona de platja.
4: Exacte, que la zona ens va mostrar com quedarà, com és ara, que ara durant, clar, des de que va haver-hi quan es va instal·lar la tèrmica, aquí ho sabeu més, no?, l'any que es va instal·lar, quan va ser, els 70
2: sí,
4: i alguna cosa, no?
2: Sí, sí. Sí, 75, més o menys.
4: Doncs del 75 fins ara, en aquests 50 anys, que què passa? Que s'ha dipositat molta sorra en un espai, que tota aquesta sorra doncs, ha creat un ecosistema on hi ha moltes aus, que l'estudi justament deia que allà era un bon punt per veure aus, i que això canviarà, guanyarem una platja, però perdem aquells punts de sorra, però que llavors ja ho faran d'una manera perquè intentem fer-ho. I que tenim la sort en aquests anys també que s'ha fet un corredor d'un art, que és un corredor també biològic, entra des de la zona de la platja de les Gavines, a Salines, bueno, des de la tèrmica, fins a arribar a la desembocadura, que era un dels reptes que teníem i s'està consolidant. Totes aquestes accions que s'estan fent, doncs finalment es veu que tenim aquesta potencialitat, tenim el gran problema, un dels problemes d'aquest espai, que és que està molt rodejat de zona urbana, perquè es pugui obrir i ampliar la desembocadura, però bé, tots recordem que allà hi havia el càmping, no?, i després zona de pícnic, i que al llarg dels anys, fent feina, doncs s'ha convertit. I des de turisme, creiem molt en aquest turisme regeneratiu, en aquest turisme d'explicació, i aprofito per explicar que l'any 2000, així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no? Mm-hmm. És el regidor, si vol acabar d'explicar una mica sobre tot l'estudi.
3: No, aquí jo crec que es tracta més de conscienciar una miqueta, perquè tot això, aquestes feines són molt més tècniques, però crec que es tracta de conscienciar una miqueta de que les dues regidories, tant la Medi Ambient com la de Turisme, hem d'anar plegats, perquè nosaltres el que volem, i així ja ho hem manifestat també doncs, amb el tema d'observació d'aus i la Vallarol, que en parlarem després, doncs són coses que és el que volem potenciar. Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això doncs, és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme, que molta gent pot pensar, home, doncs només et vindrà una o dues persones a observar les aus, a fer fotos i tal, però bueno, mira, cada vegada que jo vaig en algun lloc d'aquests, doncs al fons del riu Foix, al final del riu Foix, o a la Vallarol, on tenim la colònia, sempre en trobo algú amb una càmera i amb un objectiu doncs fent fotos, no? Això què vol dir? Pues bueno, que aquesta persona si ve de fora o coneix que hi ha aquest nucli tan important a Cubelles, pues pot venir amb la seva família i mentrestant la seva família pues disfrutar de la gastronomia, anar a les platges, fer consum i després a Cubelles i aconseguir que Cubelles doncs la posem al mapa. I si la posem al mapa amb un turisme ornitològic, que dic jo, doncs millor que millor.
2: De fet, doncs, hi ha aquestes aplicacions més pràctiques, no?, per dir-ho d'alguna manera, de tot això potser una mica més general que estàvem comentant, que són aquestes visites guiades que es promouen des de l'Ajuntament, una doncs, per anar a veure aquesta colònia de Vallarols situada al riu Foix, que amb la riuada es va patir, no?, de que si s'hauria perdut, però s'han reinstal·lat, no estan ben al mateix lloc, però han tornat a trobar un espai per no?, tornar-se a instal·lar, i per tant els mantenim i els tenim aquí a Cubelles. I l'altra també, les visites guiades a la mateixa desembocadura, on ara es pot explicar també que això, que el riu no sempre és igual i que per tant només fa 2 anys enrere era d'una manera i ara és d'una altra, no? I que anant canviant el seu curs. Per tant, doncs, molt vinculat a tot això que deu. Com estan anant aquestes visites guiades i quines ocasions més hi haurà per participar-hi aquest estiu?
3: Bé, mira, aquest cap de setmana, bueno, s'han anat fent, no?, diferents, perquè, bueno, ara la Imma suposo que us explicarà, si no recordo malament, la temporada de la Ballarol és maig-juny i a finals de juny ja és el final, no? Però bé, l'altre dia, doncs jo el dissabte a la tarda, doncs vaig assistir a aquesta visita guiada amb realment amb unes 20 persones que al final vam ser en total, que realment doncs van escoltar, els vam felicitar per haver assistit i tot això, i van escoltar totes les explicacions de la persona que els hi va explicar, i aquesta vegada vam fer una prova, una petita prova, de fer-ho amb una cata també, per portar, doncs, aprofitar, no?, la gastronomia local i comarcal que tenim, doncs, per aprofitar i provar-ho, a veure com sortia, no? La veritat és que és complicat, perquè clar, per arribar o per accedir a veure la colònia de Ballarols, doncs has de passar una estona per dintre de la riera, amb una taula, amb tot el que tenien que portar, però bueno, va ser perfecte, la gent va estar molt contenta, vull dir, fins i tot van veure un petit mussol en una de les cavitats de la paret. Vol dir que la natura és viva, que tot el que ha passat amb la Dana i tot això, pues, també, mira, alguna cosa positiva, no?, ha sortit i no ha destrossat la colònia de Ballarols, i bé, molt maco. Vull dir, la gent va disfrutar moltíssim amb els binocles, ho vam estar veient tot, vam veure la Ballarol, a més el veus a sortir, entrar quan vola, aquell to que té al sota les ales, vull dir, maquíssim, molt maco. La gent va estar molt contenta, va estar molt contenta també amb el tast, i bé, són visites, pues, que si podem intentarem anar fent puntualment. Sí que és veritat que la de la Ballarol sí que la volem mantenir, però aquestes dels tastos, pues, seran potser visites més puntuals, no? I jo et dic que vaig quedar molt sorprès de l'acolliment de la gent, no? Perquè jo em pensava, dic, bueno, existirà el regidor de turisme, no està anunciat ni res, no? I la gent tot seran preguntes, doncs no, al revés, molt, molt contents, molt agraïts. És veritat, alguna pregunta que d'altra així una mica amb punys, no? Però bé, jo crec que és acceptable, i ja t'ho dic, vam sortir tots molt, molt, molt satisfets d'aquesta visita.
4: A més, hi havia gent de fora, vull dir, jo també el que m'agrada quan veig les inscripcions és que no atrau, que aquest és un turisme, no?, a part de fer turisme local, que venia gent de Vilanova, ens ve gent de fora, i no fem més difusió, que ja en fem, perquè també és un espai que hem de cuidar-lo, no? Per exemple, ens van dir que el tast de vins, com ha dit el regidor, en farem, però d'una manera molt controlada, perquè el que volem és cuidar-lo i explicar la fragilitat que hi ha justament amb aquesta observació d'aus. Per exemple, aquest any s'ha retrasat, ja ho posem, no?, en el calendari, sempre tot condicionat a l'arribada de les aus, doncs vam començar, estaven previstes pel primer cap de setmana de maig i es va haver de retrasar. Ens van dir, voleu que en fem una altra perquè diumenge? Però és que fa molta calor. Des de l'Ajuntament no podem proposar, bueno, no ho sé, oi Narcís, sí, però des de no podem proposar de fer una visita quan justament ens estan dient que hi ha una onada de calor molt gran, perquè tot i que avisem que portin aigua, que portin, que ja és el normal de l'estiu, amb aquestes calorades creiem que no és responsable seguir, ja han acabat, i que es quedin la gent amb ganes, i seguirem amb les visites de la desembocadura, però, com dèiem, no és com a l'hivern, perquè el que més ens agrada d'aquest tipus de turisme és que és molt desestacionalitzador, perquè quan es veu el Blauet, a l'hivern, quan es veu la Ballarol, al maig i al juny, és a dir, a l'estiu. Però tot i això també les fem, normalment fèiem tallers i activitats, però per explicar aquesta dana. I m'ha agradat molt perquè, clar, els dos ramals del riu ja van sortir de l'anterior inundació, no? De la del 94. Oi, ho estic dient bé? Sí, no? De la 94 és quan justament es va partir i ja va canviar la fisonomia. I ara la gent diu, ostres, la passera, que hem de pujar fins a dalt. Aquí ja entra el debat si la posem o no la posem, no? La gent, una de les coses que sí que se'ns ha encaixat, això no és de turisme, no?, però jo aprofito que estem aquí parlant, és que tot i no haver la passera, la gent passa. La ja. Gent han posat tanques, han posat de tot, i la gent ja està tan acostumada, i el que hem de fer és aquesta acció de pedagogia d'explicar per què no podeu passar. Cuidem l'espai, mirem-lo, que si no després no tindrem ocells, no? I és un dels nostres objectius, penso també com a turisme, que és fer visites, però sempre amb aquesta vessant d'educació ambiental.
2: Per tant, doncs, quina mena de propostes hi haurà ara durant l'estiu i no? Aquestes de la desembocadura o quines
4: sí,
2: altres?
4: Sí, aprofitarem, les farem com fem cada any dintre de la Festa Major. Ens farà una el 26 de juliol, són inscripcions gratuïtes, demanem que hi hagi inscripció més que res per sapiguer-ho. Les de l'estiu sempre s'apunta moltíssima gent, ampliem una mica el marge perquè és festa, la Festa Major petita el 26, i el 16 d'agost, que també com coincideix en diumenge i és festiu, amb l'altre dia, no? Normalment ho fem a final d'any, a més, ho farem. I també estem parlant d'altres iniciatives, però que ja en parlarem quan estiguin més consolidades.
2: Bé, abans a l'inici ho deia, no?, que hi ha aquesta data del 12 d'agost, de l'eclipsi, que clar, Cubelles és el primer municipi, si vas baixant, en què doncs, es pot arribar a veure millor. No sé si això doncs, també pot tenir un reclam, no?, com un reclam turístic.
4: Home, i tant. A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent no ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs, que es veurà de forma total, i és una data, bueno, és important, i tothom en parla, tothom en veu, i vamos, que és molt interessant.
2: I s'està treballant, doncs, en...
3: Sí, de cara, comentàvem fa poc, doncs estem intentant fer alguna xerrada per que es pugui fer doncs, una explicació. Em sembla que som membres de l'Observatori, no?
4: Sí, és l'Observatori Astronòmic del Garraf, que com dèiem, no? Per què serveix la CETS? La Carta Europea doncs, serveix justament per posar en coneixement diferent gent que treballa en el territori, que a més té aquesta visió. Llavors tenim l'Observatori Astronòmic del Garraf, que vamos, són els més entesos, que són els que ens van dir en una trobada, ei, que Cubelles es veu i es veu a tot arreu, i vam dir, doncs veniu, feu una xerrada, expliqueu els punts, on es podrà veure, com es podrà veure, si tenen ulleres aquell dia, doncs els hi diré que les portin, que són homologades per si algú després també les vol comprar, que ho fan amb un preu més econòmic, no si les fan per Amazon o que hi ha gent que els està comprant. També mirarem a quins llocs del municipi es poden comprar per també fer-ne una mica difusió, i sobretot doncs, per explicar que Cubelles es veu, com s'ha de veure i els punts on es podrà veure millor, que això és interessant, perquè és justament un dels dies que la gent ens vindran, és que ens ho pregunten molt, a Cubelles de Turisme ens ho pregunten cada dos per tres, ostres, i on es podrà veure? I hem d'anar fins a la Talaia per mirar-ho? Sí, però mirarem altres espais, el que estem estudiant i creiem que és molt interessant. Pels del poble, ho volem fer també el 20 de juliol, perquè hi ha molts estiuejants, és a dir, que venen i perquè sàpiguen els estiuejants que ja tenim aquí tot l'estiu, més tota la possible gent que ha de venir perquè també ho sàpiguen.
3: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran, no sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
4: Serà el dilluns.
2: Si no, això, d'una banda, ja és la setmana en què hi ha més gent, potser Cubelles, no? Per la Setmana Santa, és justament aquella, no? Potser que s'hi afegeixin uns quants més.
4: Hombre, i segur, llavors serà, aprofito ja que ho dic, no? Serà el 20 de juliol a les 6 a la biblioteca.
2: Això una xerrada per sobre l'eclipsi.
4: Exacte, una xerrada més explicativa a la biblioteca, que fa calor, s'estarà fresquet, s'estarà molt bé, així que la gent que aprofiti vulgui venir i fer totes les preguntes que pugui, perquè és molt interessant, a més l'observatori és molt interessant, molt xulo, i sempre havia pensat a veure si podíem fer alguna cosa just conjuntament, per tema de, no?, per mirar el tema de les estrelles, els ocells, i ara no ve ocells, estem sempre parlant d'ocellets, que no hi ha unes ocellets. I l'únic és això sí, posar un ciri que no hi sigui, que no hi sigui núvol, que no estigui núvol aquell dia.
2: Això ja no dependrà en tot cas de nosaltres ni tampoc doncs, de ningú, vull dir, això si fa núvol, no? És el que hi ha. Des de fa poques setmanes també el Servei Municipal de Turisme compta amb una nova eina, que és una web nova. Quina informació hi podem trobar i també com l'heu pensada, que és el que vol oferir aquesta web de turisme, diguéssim, independent de l'Ajuntament, que voleu oferir amb aquesta web?
4: Doncs sí, això va ser també gràcies a un ajut de Diputació de Barcelona, que ens el van donar ja l'any passat, i a part de l'estudi, que ja n'hem parlat, doncs ens vam poder fer aquesta... Sí que teníem informació turística que estava a la web municipal, però volíem tenir una que ja fos... que estigués més actualitzada, i a més moltes de les fotografies que teníem, es veia la tèrmica... Es veia, a més ara l'haurem de canviar perquè la Darsena també ha canviat, han canviat les imatges dels, com es diu això, dels diables, no?
2: Els vestits
4: dels diables, per tant hi ha tota aquesta acció d'actualització que hem dit, doncs mira, aprofitem. Teníem uns vídeos promocionals molt xulos on sortíem amb la mascareta, perquè les vam fer pel Covid, vam fer molts vídeos promocionals, me'n recordo, no? Els diners que no vam, de les festes que no es van fer, doncs vam fer vídeos per atraure la gent a l'estiu. Llavors, hi havia aquesta necessitat d'actualització, llavors és una web on la gent podrà trobar una guia de restaurants actualitzada. Aprofito aquí per dir si hem fet ara una crida a tots els restaurants, però que ens enviïn fotografies, que ens enviïn la informació, perquè això és una eina viva. És a dir, potser algú entra i ens diu ei, que aquest ja no està, clar, perquè és una activitat que es va movent, sobretot agenda municipal també, que és una de les que pregunten molt. A més, el que tenim també des de turisme, que podem a vegades nosaltres promocionar activitats turístiques que potser no poden sortir a la web municipal perquè són d'alguna empresa privada o són entitat i no és una activitat organitzada per l'Ajuntament, però que sí que considerem que té una vessant turística i des de turisme doncs, ho podem promocionar. També... com una web, doncs, com arribar a informar. És el nostre aparador. A més, també és important dir que ara mateix, amb el tema de sostenibilitat, cada vegada es fan menys guies. Hi ha fires turístiques on ja no t'accepten fulletons. Ja et diuen que no. Per tant, necessitem tenir el nostre flyer online, no? Per dir-ho una mica, no? D'aquestes Cubelles que tenim i que ens ho creiem, i penso que doncs és molt xulo, es diu Turisme Cubelles, la gent que ho posi, perquè així ja es vagi fent mobilitat.
2: Restaurants, però establiments turístics?
4: Home, clar, estan, sí, ah, clar, estan els allotjaments, clar, no? sí, perdona, m'he anat als restaurants, però allà sí. Estan els allotjaments turístics que hi ha, que per exemple ara tenim un nou apart hotel i també doncs, ja l'hem posat, allà posem a més els establiments que tenen els punts que tenen algun tipus de segell de qualitat, doncs també ho posem, com els punts d'informació turística, si tenen el distintiu Biosfer, el distintiu CETS, perquè és una manera de posar en valor els establiments que treballen i que creuen en qualitat, per tant també els posem. És que estic ara parlant així ara de cap
3: que ho mirin, no?
4: I sí, una
2: sí,
4: mica
2: que entri, no? Que és turismecubelles.cat, no?
4: turismecubelles.cat. El més important a nivell de ciutadania és el tema de l'agenda, que és el que més interessa, dels programes, on estarà tot actualitzat el que vagi sortint, i després de cara a l'exterior, que és una eina de treball perquè coneguin Cubelles, les platges, allà també posarem doncs, l'estat de les platges, links de dir, ostres, com està la a la platja, doncs ho posarem directament al link, doncs avui a bandera blava, bandera vermella, bandera... Tot això també ha de ser una eina viva, una eina justament perquè estigui actualitzat el moment amb la gent i que tingui la informació.
3: Sí, jo crec que també que és, la valoració és aquesta, no? Jo crec que l'important és això, és deixem una mica el paper, que a vegades has de fer flyers, has de fer coses per fer qualsevol, en canvi amb això doncs, benvinguts a l'era digital pel turisme també, no? I que es pugui fer actualitzacions, moltes actualitzacions més ràpides, que no sigui, saps? Que una cosa quedi i ja sigui per sempre, no? Sinó que, bueno, ens anirem movent i avui en dia tothom per quan busca destinació o busca alguna cosa a nivell turístic, doncs fa això, no? Entra en aquestes pàgines de turisme i, bueno, no, ens interessa estar, pues, si l'actualitzem i si la pàgina comença a funcionar, doncs, bueno, jo crec que pot ser una eina important, no? No una eina que s'enclavi, de dir, a vegades fas, moltes vegades, i tu saps, no? hem llançat un fotimer de paper perquè fulletons que hem fet se'ns han quedat obsolets en qüestió de 15 dies, un restaurant que tenca, un altre que no sé què, un altre que obre...
2: Sí, sí. Clar, un canvi de dates
3: imprevist.
4: Els autobusos, és clar, la que més demanen, com clar. Està el tema de la Renfe, com està el tema de... Sobretot més que Renfe, aquí ens interessa molt el tema dels busos, que és el que més demanen, no? Doncs allà també tenim el link directe, més la informació actualitzada.
3: Sí, sí, ho podem fer més amè i més fàcil, doncs molt millor, no? I a més també és d'agrair, eh? La veritat és que hem d'agrair la Diputació de Barcelona també, que en tots aquests estudis, tant el del Birdwatching com aquest, com tot, ens han col·laborat i ens han ajudat, doncs, amb totes aquestes propostes, no? I nosaltres, bueno, hem d'estar agraïts amb tot això.
2: Evidentment és un suport més, però també es manté, com sempre, no, el servei d'atenció turística presencial, oi? També durant l'estiu, que és l'època més forta. Sí que hi va haver un parell d'estius que no hi havia el punt d'informació turística de la platja, o es va fer de manera provisional. Aquest estiu no hi ha l'oficina del castell, perquè estem en obres, no? Recordem la gent, però així tot, doncs, en el centre social Joan Roig i Pieres continua atenent, no? Si algú té com a oficina de turisme, o
4: sí.
2: Bé, si ens podeu explicar una mica com queda, no, el servei d'atenció turística durant l'estiu.
4: Doncs el servei queda cada dimarts a divendres pels matins, es fa l'atenció turística al centre social, que a més és més gran i allà podem tenir material de venda, podem tenir més fulletons, més material, perquè l'oficina de platja és un punt d'atenció, es diu punt d'atenció turístic, PAT, no? No té aquesta catalogació d'oficina justament perquè és un espai concret i petit. I en les èpoques més fortes obrirem també les tardes, des del 20 de juliol al 20 d'agost s'obrirà també totes les tardes, perquè és quan ens ve també tota la gent a la platja, a part dels festius, els caps de setmana també està obert, dissabtes i diumenges, doncs justament per el que més ens demanen en aquesta època, a part que ja hi és la gent, però els del poble és programa de festes, programa de festa major petita, programa de festa major, quines activitats hi ha, addicional, per això ampliem, no? Vull recordar que amb les estadístiques ens poden arribar a passar més de 100 persones per la platja els dies grossos, i el castell també, i ens venien en les dues bandes, els dies forts d'aquelles setmanes, com dic, del 20 de juliol al 20 d'agost. Però fa molta calor, fa molta, molta calor ara, fa aquella calor. Sí. Per això volem reforçar tant lo de la web de Turisme Cubelles, perquè hi ha molta informació que volem que sigui també aquest punt d'informació.
2: I quan acabin les obres, la intenció és tornar al mateix espai...
3: Sí, en principi sí.
2: Que es feia servir fins ara, eh?
4: Sí, perquè ens agrada molt. Una de les coses que més es valora com quan et donen la catalogació d'oficina de turisme és que estiguis a més en un espai que sigui un espai de patrimoni.
2: No?
4: Llavors, el fet de que estiguéssim amb l'exposició i amb el castell, doncs és un punt important, no? El fet de que estiguem aquí dalt.
2: Molt bé, doncs hem fet un ampli repàs a l'actualitat del turisme a Cubelles i també les iniciatives que té en marxa l'Ajuntament. Per tant, molt agraïts a Narcís Pineda, regidor de Turisme. Gràcies per ser amb nosaltres aquesta estona.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I Mala Borda, tècnica de turisme. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
6: Dental Company. Porque sonreír es salud.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i de ple estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun nuvolal que hi ha a hores d'ara i que abans de mig matí esperem que hagin desaparegut, quedant un cel clar la resta del dia. Amb una temperatura que ha baixat una miqueta i s'ha dormit bé, s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínim, en canvi la màxima tornarà a ser alta, amb molt de contrast entre el dia i la nit, i voltarà els 31 graus, o acostant-se, com ahir, als 32, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble, d'aterrar a la primera hora, i marinades de migjorn o de garbí més reforçada al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, un dia més, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia. Demà estarà entre els 22 i 20, o 23 de mínima i acostant-se als 32 de màxima amb una humitat i xafogor moderades. Vent molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn o migdia i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol també. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, repunta la calorada, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà una miqueta. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor, almenys entre diumenge i dimecres, i per tant esperem que la temperatura se situï entre els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no massa alta i la xafogor tampoc massa acusada. Vent feble, amb terral fins a mig matí, i de garbí la resta del dia, amb marejol a la mar.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
4: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors. De forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del Govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
1: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur al juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
2: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo. I la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
5: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
2: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
5: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013 tenen aquesta categoria i ha sortit la categoria més 18.
2: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
1: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de Rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es refaran també tots els horaris perquè siguin més senzills.
6: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran amb més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
1: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors. La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada dotada de 274.000 euros, de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina, amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tennis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté, doncs, dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat. Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita cubellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 km, 15 km o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 km, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. El recorregut seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts.
7: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, mossèn Joan Avinyó.
8: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele, i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
7: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
8: Cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adele. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adele, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
7: L'activitat Operació Trapella està adreçada a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
8: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs amb 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que quan finalitzi l'activitat el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
7: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adele, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
1: L'Ajuntament està promovent un mural i també un migdia amb activitats per rebre el pas del Tour de França per Cubelles. Aquest diumenge a la plaça de la Fita s'oferiran activitats familiars a partir de les 12 del migdia. I durant els pròxims dies també anirà agafant forma un mural dedicat al Tour que decorarà una paret del pont d'accés a l'autopista, a la carretera C31. El regidor d'Esports, David Ques, ha comentat què han preparat per la gent que es vulgui acostar a veure els ciclistes aquest diumenge al migdia.
9: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubella rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont que estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
1: David Ques, regidor d'Esports, també ha explicat que ja s'han instal·lat les senyals per anar informant dels talls de trànsit per aquest diumenge i també les rutes alternatives per entrar i sortir del municipi.
9: El pas dels ciclistes s'espera que passin sobre les 2:45. Tot dependrà una mica del ritme que portin els ciclistes. També podeu consultar a la web tot el dispositiu que ha fet tant Mossos d'Esquadra com policia local, tot el tema de les carreteres tallades per evitar errades a la circulació.
1: A Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport al Tour de França. Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que s'aixecaran els peatges de la C32 aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda aproximadament per donar una ruta alternativa també de trànsit per aquesta zona.
7: Últims dies per participar de la consulta pública prèvia sobre el nou preu públic de la publicitat dels mitjans municipals. Les aportacions es poden presentar fins aquest 3 de juliol a través d'un formulari web disponible a cubelles.cat. L'objectiu és incorporar un nou preu públic per la publicitat dels mitjans municipals i els diferents suports publicitaris del municipi. Les persones interessades, com ja hem dit, poden fer arribar les seves propostes a través d'aquest formulari habilitat al web de l'Ajuntament fins aquest 3 de juliol. La proposta està impulsada per la Regidoria d'Hisenda, iniciativa de la Regidoria de Comunicació, i pretén adaptar la normativa a l'actual realitat dels mitjans de comunicació municipals i els nous formats publicitaris. El futur reglament inclourà suports com ara Ràdio Cubelles, la televisió local i els continguts a la carta, el web municipal, les xarxes socials, les publicacions impreses, així com banderoles, tòtems i pantalles informatives. Segons explica el consistori, la modificació respon a la necessitat d'adequar el règim econòmic de la publicitat als mitjans municipals al marc jurídic dels preus públics locals, ja que aquesta activitat es considera un servei susceptible de prestar-se sota aquesta figura. La consulta pública es desenvolupa d'acord l'article 133 de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana abans de la redacció de la nova normativa. D'aquesta manera es vol recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions potencialment afectades abans de l'aprovació d'aquest nou reglament.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
11: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de Sardanistes.

0: Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc desafinar més.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i de ple estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun nuvolal que hi ha hores d'ara i que abans de mig matí esperem que hagin desaparegut, quedant un cel clar la resta del dia. Amb una temperatura que ha baixat una miqueta i s'ha dormit bé, s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínim. En canvi, la màxima tornarà a ser alta, amb molta contrast entre el dia i la nit, i voltarà els 31 graus, o acostant-se, com ahir, als 32, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble d'aterrar a la primera hora i marinades de migjorn o de garbí més reforçada al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps esplèndid.

0: sol i cel clar tot el dia, un dia més, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia. Demà estarà entre els 22 i 20, o 23 de mínima i acostant-se als 32 de màxima amb una humitat i xafogó moderades. Vent molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol també. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, repunta la calorada, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà una miqueta. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor, almenys entre diumenge i dimecres, i per tant esperem que la temperatura se situï entre els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no massa alta i la xafogor tampoc massa acusada. Vent feble, enterral fins a mig matí, i de garbí la resta del dia amb marejol a la mar.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: L'Ajuntament està oferint durant aquest estiu diverses opcions turístiques, unes visites per conèixer i veure de més a prop la Vallarol, també per conèixer la desembocadura i com ha quedat després de la riuada, que d'aquí poc farà un any. A més, també té altres iniciatives previstes per aquest estiu, en què recordem que hi haurà una data assenyalada en el calendari, que és la de l'eclipsi solar. Recordem que Cubelles serà un dels municipis més al nord en què es podrà arribar a veure l'eclipsi solar, i per tant doncs és una posició, diguéssim, que podria ser també interessant per molta gent que a última hora es vulgui desplaçar també per veure aquest fenomen astronòmic. Per parlar d'aquestes qüestions i d'altres que afecten doncs el turisme a Cubelles, avui tenim amb nosaltres d'una banda el regidor de Turisme, Narcís Pineda. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
3: Hola, ben, gràcies.
2: I també Imma Laborda, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
4: Bon dia.
2: I bé, anem en tot cas potser amb l'última hora més d'actualitat, perquè aquesta mateixa setmana s'ha fet aquesta reunió en què Cubelles ha pogut renovar el seu compromís amb el turisme sostenible amb aquest document o amb aquest segell, no?, que és la Carta Europea de Turisme Sostenible. Què suposa tenir aquest segell i també doncs aquesta darrera reunió, quina novetat doncs es va posar sobre la taula?
4: Doncs es va celebrar el 12è Fòrum Permanent, que és la trobada anual on durant tot l'any la Diputació de Barcelona, dins del programa de parcs, en aquest cas el Parc del Garraf, Olèrdola i Foix, fan tot una sèrie, això ho hem parlat altres vegades, no?, per no extendre'ns, però hi ha una sèrie d'actuacions que cada municipi, bueno, més que cada espai afectat i indica, no? Nosaltres aquí a Cubelles vam dir la recuperació del bosc de Ribera, que ja es va fer, és una de les actuacions ja complertes, i en teníem una pendent que encara no l'hem fet, que és la de gamificació. Vam dir que faríem una gamificació a la zona de la desembocadura, però justament entre el passeig marítim quan van haver-hi les obres i després amb el Dana i com està ara, en el nostre cas està aturat. En aquesta trobada el regidor de Medi Ambient va presentar l'últim estudi que es va fer, que ja també ho hem comentat, no?, la viabilitat del turisme d'aus i d'observació d'aus que hi ha aquí a Cubelles, no?, aquesta potencialitat, i a més doncs, va exposar els punts on es va fer i es va aprofitar també perquè va mostrar com quedaria la zona de la tèrmica, perquè això ja és més mediambiental, això ho podria explicar millor ell, però...
2: La zona de platja.
4: Exacte,
2: de la
4: que la zona ens va mostrar no? com quedarà, com és ara, que ara durant, clar, des de que va haver-hi, quan es va instal·lar la tèrmica, aquí ho sabeu més, no?, l'any que es va instal·lar, quan va ser, els 70
2: sí,
4: i alguna cosa, no?
2: Sí, sí. Sí, 75, més o menys.
4: Doncs del 75 fins ara, en aquests 50 anys, que què passa? Que s'ha dipositat molta sorra en un espai, que tota aquesta sorra doncs, ha creat un ecosistema on hi ha moltes aus, que l'estudi justament deia que allà era un bon punt per veure aus, i que això canviarà, guanyarem una platja, però perdem aquells punts de sorra, però que llavors ja s'està, ja ho faran d'una manera perquè intentem fer-ho. I que tenim la sort en aquests anys també que s'ha fet un corredor d'un art, que és un corredor també biològic, entra des de la zona de la platja de les Gavines, a Salines, bueno, des de la tèrmica, fins a arribar a la desembocadura, que era un dels reptes que teníem i s'està consolidant. Totes aquestes accions que s'estan fent, doncs al finalment es veu que tenim aquesta potencialitat. Tenim el gran problema, un dels problemes d'aquest espai, que és que està molt rodejat de zona urbana, perquè es pugui obrir i ampliar la desembocadura, però bé, tots recordem que allà teníem, hi havia el càmping, no?, i després zona de pícnic, i que al llarg dels anys, fent feina, doncs s'ha convertit. I des de turisme, creiem molt en aquest turisme regeneratiu, en aquest turisme d'explicació, i aprofito per explicar que l'any 2000, així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a amb ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no? No sé, el regidor, si vol acabar d'explicar una mica sobretot de l'estudi.
3: No, aquí jo crec que es tracta més de conscienciar una miqueta, perquè tot això, aquestes feines són molt més tècniques, però crec que es tracta de conscienciar una miqueta de que les dues regidories, tant la medi ambient com la de turisme, hem d'anar plegats, perquè nosaltres el que volem, i així ja ho hem manifestat també, doncs, amb el tema d'observació d'aus i la Ballarol, que en parlarem després, doncs són coses que és el que volem potenciar. Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar al regidor de medi ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta, i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme, que molta gent pot pensar, home, doncs només et vindrà una o dues persones a observar les aus, a fer fotos i tal, però bueno, mira, cada vegada que jo vaig en algun lloc d'aquests, doncs al fons del riu Foix, al final del riu Foix, o a la Ballarol, on tenim la colònia, sempre en trobo algú amb una càmera i amb un objectiu, doncs, fent fotos, no? Això què vol dir? Pues bueno, que aquesta persona, si ve de fora o coneix que hi ha aquest nucli tan important a Cubelles, pues pot venir amb la seva família, i mentrestant la seva família, pues, disfrutar de la gastronomia, anar a les platges, fer consum i després a Cubelles, i aconseguir que Cubelles, doncs, la posem al mapa. I si la posem al mapa amb un turisme ornitològic, que dic jo, doncs millor que millor.
2: De fet, doncs, hi ha aquestes aplicacions més pràctiques, no?, per dir-ho d'alguna manera, de tot això potser una mica més general que estàvem comentant, que són aquestes visites guiades que es promouen des de l'Ajuntament, una, doncs, per anar a veure aquesta colònia de Ballarols situada al riu Foix, que amb la riuada es va patir, no?, de que si s'hauria perdut, però s'han reinstal·lat, no estan ben al mateix lloc, però han tornat a trobar un espai per no tornar-se a instal·lar, i per tant els mantenim i els tenim aquí a Cubelles. I l'altra també, les visites guiades a la mateixa desembocadura, on ara es pot explicar també que això, que el riu no sempre és igual, i que per tant només fa 2 anys enrere era d'una manera i ara és d'una altra, no? I que han anat canviant el seu curs. Per tant, doncs, molt vinculat a tot això que deu. Com estan anant aquestes visites guiades, i quines ocasions més hi haurà per participar-hi aquest estiu?
3: Bé, mira, aquest cap de setmana, bueno, s'han anat fent, no?, diferents, perquè, bueno, ara la Imma suposo que us explicarà, si no recordo malament, la temporada de la Ballarol és maig-juny, i a finals de juny ja és el final, no? Però bé, l'altre dia, doncs, jo el dissabte a la tarda, doncs, vaig assistir a aquesta visita guiada, amb realment amb unes 20 persones que al final vam ser en total, que realment, doncs, van escoltar, els vam felicitar per haver assistit i tot això, i van escoltar totes les explicacions de la persona que els hi va explicar, i aquesta vegada vam fer una prova, una petita prova, de fer-ho com a amb una cata també, per portar doncs, aprofitar, no?, la gastronomia local i comarcal que tenim, doncs, per aprofitar i provar-ho, a veure com sortia, no? La veritat és que és complicat, perquè, clar, per arribar o per accedir a veure la colònia de Ballarols, doncs has de passar una estona per dintre de la riera, amb una taula, amb tot el que tenien que portar, però, bueno, va ser perfecte, la gent va estar molt contenta, vull dir, fins i tot vam veure un petit mussol en una de les cavitats de la paret. Vol dir que la natura és viva, que tot el que ha passat amb la Dana i tot això, doncs, també, mira, alguna cosa positiva, no?, ha sortit i no ha destrossat la colònia de Ballarols, i bé, molt maco. Vull dir, la gent va disfrutar moltíssim amb els binocles, ho vam estar veient tot, vam veure la Ballarola, a més, el veus de sortir i entrar quan vola, aquell to que té sota les ales, vull dir, maquíssim, molt maco. La gent va estar molt contenta, va estar molt contenta també amb el tast, i bé, són visites, doncs, que si podem intentarem anar fent puntualment. Sí que és veritat que la de la Ballarol sí que la volem mantenir, però aquestes dels tastos, doncs, seran potser visites més puntuals, no? I jo et dic que vaig quedar molt sorprès de l'acolliment de la gent, no? Perquè jo em pensava, dic, bueno, existirà el regidor de turisme, no està anunciat ni res, no? I la gent tot seran preguntes, doncs no, al revés, molt, molt contents, molt agraïts. És veritat, alguna pregunta que d'altra així una mica amb punys, no? Però bé, jo crec que és acceptable, i ja t'ho dic, vam sortir tots molt, molt, molt satisfets d'aquesta visita.
4: A més, hi havia gent de fora, vull dir, jo també el que m'agrada quan veig les inscripcions és que no atrau, que aquest és un turisme, no?, a part de fer turisme local, que venia gent de Vilanova, ens ve gent de fora, i no fem més difusió, que ja en fem, perquè també és un espai que hem de cuidar-lo, no? Per exemple, ens van dir que el tast de vins, com ha dit el regidor, en farem, però d'una manera molt controlada, perquè el que volem és cuidar-lo i explicar la fragilitat que hi ha justament amb aquesta observació d'aus. Per exemple, aquest any s'ha retrasat, ja ho posem, no?, en el calendari, sempre tot condicionat a l'arribada de les aus. Doncs vam començar, estaven previstes pel primer cap de setmana de maig, i es va haver de retrasar. Ens van dir, voleu que en fem un altre perquè diumenge? Però és que fa molta calor. Des de l'Ajuntament no podem proposar, bueno, no ho sé, oi Narcís, sí, però no podem proposar de fer una visita quan justament ens estan dient que hi ha una onada de calor molt gran, perquè tot i que avisem que portin aigua, que portin, que ja és el normal de l'estiu, amb aquestes calorades creiem que no és responsable seguir, ja han acabat, i que es quedin la gent amb ganes, i seguirem amb les visites de la desembocadura, però, com dèiem, no és com a l'hivern, perquè el que més ens agrada d'aquest tipus de turisme és que és molt desestacionalitzador, perquè quan es veu el blauet, a l'hivern, quan es veu la Ballarol, al maig i al juny, és a dir, a l'estiu. Però tot i això també les fem, normalment fèiem tallers i activitats, però per explicar aquesta Dana. I m'ha agradat molt perquè, clar, els dos ramals del riu ja van sortir de l'anterior inundació, no?, de la del 94. Oi, ho estic dient bé? Sí, no? De la 94 és quan justament es va partir i ja va canviar la fisonomia. I ara la gent diu, ostres, la passera, que hem de pujar fins a dalt. Aquí ja entra el debat si la posem o no la posem, no? La gent, una de les coses que sí que se'ns ha encaixat, això no és de turisme, no?, però jo aprofito que estem aquí parlant, és que tot i no haver la passera, la gent passa. La gent han posat tanques, han posat de tot, i la gent ja està tan acostumada, i el que hem de fer és aquesta acció de pedagogia d'explicar per què no podeu passar. Cuidem l'espai, mirem-lo, que si no després no tindrem ocells, no? I és un dels nostres objectius, penso també com a turisme, que és fer visites, però sempre amb aquesta vessant d'educació ambiental.
2: Per tant, doncs, quina mena de propostes hi haurà ara durant l'estiu i no? Aquestes de la desembocadura?
4: Sí,
2: altres?
4: Aprofitarem les farem com fem cada any dintre de la Festa Major. Es farà una el 26 de juliol, són inscripcions gratuïtes, demanem que hi hagi inscripció més que res per saber-ho. Les de l'estiu sempre s'apunta moltíssima gent, ampliem una mica el marge perquè és festa, a la Festa Major petita el 26, i el 16 d'agost, que també com coincideix en diumenge i és festiu, amb l'altre dia, no?, normalment ho fem a final d'any, a més, ho farem. I també estem parlant d'altres iniciatives, però que ja en parlarem quan estiguin més consolidades.
2: Bé, abans a l'inici ho deia, no?, que hi ha aquesta data del 12 d'agost, de l'eclipsi, que clar, Cubelles és el primer municipi, si vas baixant, en què doncs es pot arribar a veure millor. No sé si això doncs també pot pot tenir un reclam, no? Com un reclam turístic.
4: Home, i tant. A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent ho ha de saber, perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que a Cubelles doncs, que es veurà de forma total, i és una data, bueno, és important, i tothom en parla, tothom en veu, i vamos, que és molt interessant.
2: I s'està treballant, doncs, en...
3: Sí, de cara, ho comentàvem fa poc, doncs estem intentant fer alguna xerrada per que es pugui fer, doncs, una explicació. Em sembla que són membres de l'Observatori, no?
4: Sí, és l'Observatori Astronòmic del Garraf, que, com dèiem, no, per què serveix la CETS? La Carta Europea, doncs, serveix justament per posar en coneixement diferent gent que treballa en el territori, que a més té aquesta visió. Llavors tenim l'Observatori Astronòmic del Garraf, que, vamos, són els més entesos, que són els que ens van dir en una trobada: ei, que Cubelles es veu, i es veu a tot arreu, i vam dir, doncs veniu, feu una xerrada, expliqueu els punts, on es podrà veure, com es podrà veure, si tenen ulleres aquell dia, doncs els hi diré que les portin, que són homologades per si algú després també les vol comprar, que ho fan amb un preu més econòmic, no, si les fan per Amazon o que hi ha gent que els està comprant. També mirarem a quins llocs del municipi es poden comprar per també fer-ne una mica difusió, i sobretot doncs per explicar que Cubelles es veu, com s'ha de veure i els punts on es podrà veure millor, que això és interessant, perquè és justament un dels dies que la gent ens vindran, és que ens ho pregunten molt, a Cubelles, a Turisme, ens ho pregunten cada dos per tres, ostres, i on es podrà veure? I hem d'anar fins a la Talaia per mirar-ho? Sí, però mirarem altres espais, és el que estem estudiant, i creiem que és molt interessant. Pals del poble, ho volem fer també el 20 de juliol, perquè hi ha molts estiuejants, és a dir, que venen, i perquè sàpiguen els estiuejants que ja tenim aquí tot l'estiu, més tota la possible gent que ha de venir, perquè també ho sàpiguen.
3: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana, i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin, pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
4: Serà el dilluns. Si no va dir
2: això, d'una banda ja és la setmana en què hi ha més gent, potser Cubelles, no? Per la Setmana Santa, és justament aquella, no? Potser que s'hi afegeixin uns quants més.
4: Hombre, i segur. Llavors serà, aprofito ja que ho dic, no? Serà el 20 de juliol a les 6 a la biblioteca.
2: Això, una xerrada sobre l'eclipsi.
4: Exacte, una xerrada més explicativa a la biblioteca, que fa calor, s'estarà fresquet, s'estarà molt bé, així que la gent que aprofiti i vulgui venir i fer totes les preguntes que pugui, perquè és molt interessant, a més l'observatori és molt interessant, molt xulo, i sempre havia pensat a veure si podíem fer alguna cosa just conjuntament, per tema de, no, per mirar el tema de les estrelles, els ocells, i ara no veus ocells, estem sempre parlant d'ocellets, que no hi ha unes ocellets. I l'únic és, això sí, posar un ciri que no estigui núvol aquell dia.
2: Això ja no dependrà, en tot cas, de nosaltres, ni tampoc, doncs, de ningú. Vull dir, això, si fa núvol, no? És el que hi ha. Des de fa poques setmanes també el Servei Municipal de Turisme compta amb una nova eina, que és una web nova. Quina informació hi podem trobar, i també com l'heu pensada, que és el que vol oferir aquesta web de turisme, diguéssim, independent de l'Ajuntament, que voleu oferir amb aquesta web?
4: Doncs sí, això va ser també gràcies a una ajuda de Diputació de Barcelona, que ens el van donar ja l'any passat, i a part de l'estudi, que ja n'hem parlat, doncs ens vam poder fer aquesta... Sí que teníem informació turística que estava a la web municipal, però volíem tenir una que ja fos, que estigués més actualitzada, i a més moltes de les fotografies que teníem, es veia la tèrmica... Es veia, a més ara l'haurem de canviar perquè la Darsena també ha canviat, han canviat les imatges dels, com es diu això, dels diables, no?
2: Els vestits
4: dels diables. Per tant, hi ha tota aquesta acció d'actualització que hem dit, doncs mira, aprofitem. Teníem uns vídeos promocionals molt xulos on sortíem amb la mascareta, perquè les vam fer pel Covid, vam fer molts vídeos promocionals, me'n recordo, no? Els diners que no vam, de les festes que no es van fer, doncs vam fer vídeos per atraure la a l'estiu. Llavors, hi havia aquesta necessitat d'actualització, llavors és una web on la gent podrà trobar una guia de restaurants actualitzada. Aprofito aquí per dir si hem fet ara una crida a tots els restaurants, però que ens enviïn fotografies, que ens enviïn la informació, perquè això és una eina viva. És a dir, potser algú entra i ens diu ei, que aquest ja no està, clar, perquè és una activitat que es va movent, sobretot agenda municipal també, que és una de les que pregunten molt. A més, el que tenim també des de turisme, que podem a vegades nosaltres promocionar activitats turístiques que potser no poden sortir a la web municipal perquè són d'alguna empresa privada o són entitat i no és una activitat organitzada per l'Ajuntament, però que sí que considerem que té una vessant turística i des de turisme doncs, ho podem promocionar. També com una web, doncs, com arribar, informar. És el nostre aparador. A més, també és important dir que ara mateix, amb el tema de sostenibilitat, cada vegada es fan menys guies. Hi ha fires turístiques on ja no t'accepten fulletons, ja et diuen que no. Per tant, necessitem tenir el nostre flyer online, no? Per dir-ho una mica, no? D'aquestes cubelles que tenim i que ens ho creiem, i penso que doncs, és molt xulo, es diu Turisme Cubelles, la gent que ho posi, perquè així ja es vagi fent mobilitat.
2: Restaurants, però establiments turístics?
4: Home, clar, estan, sí, ah, clar, estan els allotjaments, clar, no? Sí, perdona, m'he anat als restaurants, però allà sí. Estan els allotjaments turístics que hi ha, que per exemple ara tenim un nou apart hotel i també doncs, ja l'hem posat, allà posem a més els establiments que tenen els punts que tenen algun tipus de segell de qualitat, doncs també ho posem, com els punts d'informació turística, si tenen el distintiu Biosfer, el distintiu CETS, perquè és una manera de posar en valor els establiments que treballen i que creuen en qualitat, per tant també els posem. És que estic ara parlant així ara de cap
3: comirin, no?
4: I sí, una mica
2: sí, que entri, no? Que és turismecubelles.cat, no?
4: turismecubelles.cat. El més important a nivell de ciutadania és el tema de l'agenda, que és el que més interessa, dels programes, on estarà tot actualitzat el que vagi sortint, i després de cara a l'exterior, que és una eina de treball perquè coneguin Cubelles, les platges, allà també posarem doncs, l'estat de les platges, links de dir, ostres, com està la platja, doncs ho posarem directament al link, doncs avui a bandera blava, bandera vermella, bandera... Tot això també ha de ser una eina viva, una eina justament perquè estigui actualitzat al moment amb la gent i que tingui la informació.
3: Sí, jo crec que també que és, la valoració és aquesta, no? Jo crec que l'important és això, és deixem una mica el paper, que a vegades has de fer flyers, has de fer coses per fer qualsevol, en canvi amb això, doncs, benvinguts a l'era digital pel turisme també, no? I que es pugui fer actualitzacions, moltes actualitzacions més ràpides, que no sigui, saps, que una cosa quedi i ja sigui per sempre, no? Sinó que, bueno, ens anirem movent, i avui en dia tothom, per quan busca destinació o busca alguna cosa a nivell turístic, doncs fa això, no? Entra en aquestes pàgines de turisme i, bueno, no, ens interessa estar, pues, si l'actualitzem i si la pàgina comença a funcionar, pues, bueno, jo crec que pot ser una eina important, no? No una eina que s'enclavi, de dir, a vegades fas, moltes vegades, i tu saps, no? hem llançat un fotimer de paper perquè fulletons que hem fet se'ns han quedat obsolets en qüestió de 15 dies, un restaurant que tenca, un altre que no sé què, un altre que obre,
2: sí, sí. Clar, un canvi de dates
3: imprevist,
4: els autobusos, és clar, la que més demanen, com clar. Està el tema de la Renfe, com està el tema, sobretot més que Renfe, aquí ens interessa molt el tema dels busos, que és el que més demanen, no? Doncs allà també tenim el link directe, més la informació actualitzada.
3: Sí, ho podem fer més amè i més fàcil, doncs molt millor, no? I a més també és d'agrair, la veritat és que hem d'agrair la Diputació de Barcelona també, que en tots aquests estudis, tant del Birdwatching com aquest, com tot, ens han col·laborat i ens han ajudat doncs amb totes aquestes propostes, no? I nosaltres, bueno, hem d'estar agraïts amb tot això.
2: Evidentment és un suport més, però també es manté, com sempre, no, el servei d'atenció turística presencial, oi? També durant l'estiu, que és l'època més forta. Sí que hi va haver un parell d'estius que no hi havia el punt d'informació turística de la platja, o es va fer de manera provisional. Aquest estiu no hi ha l'oficina del castell, perquè estem en obres, no? Recordem a la gent, però així tot, doncs, en el centre social Joan Roig i Pieres continua atenent, no? Si algú té com a oficina de turisme, o
4: sí.
2: Bé, si ens podeu explicar una mica com queda, no, el servei d'atenció turística durant l'estiu.
4: Doncs el servei queda cada dimarts a divendres pels matins es fa l'atenció turística al centre social, que a més és més gran i allà podem tenir material de venda, podem tenir més fulletons, més material, perquè l'oficina de platja és un punt d'atenció, es diu punt d'atenció turístic, PAT, no? No té aquesta catalogació d'oficina justament perquè és un espai concret i petit. I en les èpoques més fortes obrirem també les tardes, des del 20 de juliol al 20 d'agost s'obrirà també totes les tardes, perquè és quan ens ve també tota la gent a la platja. A part dels festius, els caps de setmana també està obert, dissabtes i diumenges, doncs justament per el que més ens demanen en aquesta època, a part que ja hi és la gent, però els del poble és programa de festes, programa de festa major petita, programa de festa major, quines activitats hi ha, addicional, per això ampliem, no? Vull recordar que amb les estadístiques ens poden arribar a passar més de 100 persones per la platja els dies grossos, i al Castell també, i ens venien a les dues bandes, els dies forts d'aquelles setmanes, com dic, del 20 de juliol al 20 d'agost. Però fa molta calor, fa molta, molta calor ara, fa aquella calor. Sí. Per això volem reforçar tant lo de la web de Turisme Cubelles, perquè hi ha molta informació que volem que sigui també aquest punt d'informació.
2: I quan acabin les obres, la intenció és tornar al mateix espai...
3: Sí, en principi sí.
2: Que es feia servir fins ara,
4: Sí, perquè ens agrada molt. Una de les coses que més es valora com quan et donen la catalogació d'oficina de turisme és que estiguis, a més, en un espai que sigui un espai singular, de patrimoni. No? Llavors, el fet de que estiguéssim amb l'exposició i amb el castell, doncs és un punt important, no? El fet de que estiguem aquí dalt.
2: Molt bé, doncs hem fet un ampli repàs a l'actualitat del turisme a Cubelles i també les iniciatives que té en marxa l'Ajuntament. Per tant, molt agraïts a Narcís Pineda, regidor de Turisme, gràcies per ser amb nosaltres aquesta estona.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I a la Borda, tècnica de turisme, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: ¿Hay planes de verano y planazos para toda la vida? Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
3: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
2: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys. L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
4: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran en més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
2: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tennis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté doncs dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat. Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita cubellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 quilòmetres, 15 quilòmetres o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 quilòmetres, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. El recorregut seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i de ple estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt que hi ha hores d'ara i que abans de mig matí esperem que hagin desaparegut, quedant un cel clar la resta del dia. Amb una temperatura que ha baixat una miqueta i s'ha dormit bé, s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínim. En canvi, la màxima tornarà a ser alta, amb molt de contrast entre el dia i la nit, i voltarà els 31 graus, o acostant-se, com ahir, als 32, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble d'aterrar a la primera hora i marinades de migjorn o de garbí més reforçada al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, un dia més, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia. Demà estarà entre els 22 i 20, o 23 de mínima i acostant-se als 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol també. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, repunta la calorada, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà una miqueta. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor almenys entre diumenge i dimecres, i per tant esperem que la temperatura se situï entre els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no massa alta i la xafogor tampoc massa acusada. Vent feble, enterrà fins a mig matí i de garbí la resta del dia, amb marejol a la mar.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient.

0: en a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
1: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme que és sa, que respectarà el medi ambient, i això és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
2: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí nosaltres com a Cubelles es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir amb ajuts i subvencions, a part de que que ens ho creiem molt, no?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
3: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del Govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
0: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
4: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys, però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment, amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo, i la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres, i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
5: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
4: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
5: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu, i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League, i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol, i fem, finalment han sortit doncs les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013 tenen aquesta categoria, i ha sortit la categoria més 18.
4: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova Festa Jove que arribarà també dins del mes de juliol.
0: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
6: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran en més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
0: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors. La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tennis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté, doncs, dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat.
7: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, mossèn Joan Avinyó.
8: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele, i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
7: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
8: Cada setmana, des del 6 de juliol, com has dit, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adele. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adele, però a més els hi afegim al final un biblioreta, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
7: L'activitat Operació Trapella està adreçada a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
8: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia, on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials, i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que, quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
7: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic la terrible Adele, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
0: Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita cubellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 quilòmetres, 15 quilòmetres o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 quilòmetres, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona a la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. El recorregut seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva, que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia, i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
12: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
13: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda. Estan

0: però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no?

Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: que toca dir adéu. Ens acabarem tancant, no?
1: Creure que sí, que la vida és avui i no ahir, que el demà encara està per venir. Si sobrevisc aquesta nit,

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i de ple estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun nuvolal que hi ha hores d'ara i que abans de mig matí esperem que hagin desaparegut, quedant un cel clar la resta del dia. Amb una temperatura que ha baixat una miqueta i s'ha dormit bé, s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínim. En canvi, la màxima tornarà a ser alta, amb molt de contrast entre el dia i la nit, i voltarà els 31 graus, o acostant-se, com ahir, als 32, amb una humitat moderada i poca xafogó. Vent feble d'aterrar a la primera hora i marinades de migjorn o de garbí més reforçada al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, un dia més, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia. Demà estarà entre els 22 i 20, o 23 de mínima i acostant-se als 32 de màxima amb una humitat i xafogor moderades. Bé, molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn o migdia i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol també. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, repunta la calorada, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà una miqueta. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor, almenys entre diumenge i dimecres, i per tant esperem que la temperatura se situï entre els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no massa alta i la xafogor tampoc massa acusada. Vent feble, enterrà fins a mig matí, i de garbí la resta del dia amb marejol a la mar.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
3: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
4: Així com l'any 2020 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem fer podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és un que ens ho creiem molt, no?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
5: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del Govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
0: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
6: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo, i la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
7: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
6: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
7: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu, i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League, i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol, i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014, 2014-2013 tenen aquesta categoria, i ha sortit la categoria més 18.
6: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
0: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
8: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran en més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids, els grans pols de transport i de mobilitat, amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
0: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors. La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena, als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat.
9: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó.
10: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
9: del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
10: Cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adel, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, ¿vale? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
9: L'activitat Operació Trapella està adreçada a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
10: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs, amb 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
9: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adel, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
0: Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita covellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 quilòmetres, 15 quilòmetres o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 quilòmetres, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona a la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. El recorregut seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: ¿vale? Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc jo s'afino més.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
3: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
4: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xerrar.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
6: Bon dia. Avui a l'entrevista audiovisual ens acompanya l'autora del cartell del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Amb nosaltres, doncs, l'Antònia Cruz d'Osta, qui enguany doncs, fa aquest cartell, aquest programa de la Festa Major, doncs, il·lustrarà una imatge creada doncs, per ella mateixa. Avui l'hem convidat aquí a la ràdio i primer de tot et volem donar doncs, la benvinguda a l'entrevista. Què tal, com estàs?
7: Molt bé, bon dia. Estic molt bé, gràcies.
6: Bé, comencem pel principi, no? Volem conèixer una mica qui és l'Antònia Cruz, doncs qui és l'artista, de quina manera et presentaries com a autora d'aquest cartell de la Festa Major?
7: Bueno, jo ara porto quasi un any visquent aquí a Cubelles, un poble molt maco, i com que m'agrada molt pintar, doncs, vaig anar a l'Ajuntament a veure si em podrien indicar algun grup que es dediqués a la pintura i aleshores vaig contactar amb CREA. Aleshores a CREA, que el president és el Joan Massip, maquíssim, va dir, doncs sí, sí, pots participar amb nosaltres. Aleshores, ara fa poc, em va a través del nostre grup de WhatsApp, ell va dir, bueno, escolta, ens han encomanat que féssim un dibuix, una pintura,

0: Bueno, pues, després pues, ja vam posar el text, que la meva filla pues, és dissenyadora gràfica i ella també ja va posar el text i tal, i bueno, pues, ho hem tirat endavant, vull dir, bueno, ho hem tirat endavant i tal, però va ser molt ràpid, vull dir, quasi que no vam pensar massa.
1: Comencem una mica
0: Sí.
1: amb la teva història com a artista, com a una mica la teva trajectòria, no? Quan comença?
0: Sí, jo sempre m'ha agradat pintar. Ja de petita m'ha agradat sempre molt pintar, el que passa que bueno, pues, he tingut que viure d'una altra cosa, lògicament. Jo sóc traductora d'alemany, però sempre he intentat fer cursets de pintura. Aleshores, la meva trajectòria comença l'any 2003. Estic a Barcelona i començo a l'Escola Tàrrega. A l'Escola Tàrrega doncs, comencem com es comença tota la pintura, amb carbonet, després ja vaig fer pastel, després óleo i finalment acrílic. L'acrílic m'encanta perquè és molt net, no fa olors. Bueno, i a partir d'aquí dic, bueno, tens que continuar avançant, no? A partir d'aquí, l'any 2005, m'apunto a Llotja de Barcelona i allà faig figura. Vaig fer figura durant 2 anys, que també em va agradar molt la figura, i a partir d'aquí doncs, dic, bueno, continuem el trajecte. I a partir d'aquí, des del 2005 al 2011, vaig anar a l'Escola d'Arts i Oficis de l'Escola Industrial de Barcelona. I allà doncs, vaig fer, en realitat, totes les tècniques, sobretot la tècnica mixta, que m'agrada molt. I la meva especialitat, per una banda, és els portrets. Faig moltes cares molt grans, amb molt de color. I després el que és l'abstracte. L'abstracte m'encanta i a l'abstracte encara ara continuaré avançant amb totes les tècniques perquè és el que m'atrau més en realitat. I a mi el color, pel que em diuen els profes, el color és el meu.
1: El color, eh? Molt bé. Anem, doncs, una mica també a parlar d'aquesta primera idea, no? A l'hora de fer, doncs, un dibuix i centrar-nos en aquest programa de la Festa Major, en aquest cartell, que en tot cas el podem ensenyar un moment a càmera, eh? Ensenyem, doncs, el dibuix, més que res, perquè la gent, doncs, entengui, no? El que ens explicaràs a continuació, doncs, com ha estat aquest procés, no? Comencem pel principi, és a dir,
0: La
1: com
0: idea, com surt,
1: t'inspires,
0: no?
1: no? Sí.
0: Pues mira, a vegades això de la inspiració arriba molt ràpid i a vegades pensant només una miqueta la idea, no? I la primera idea que vaig tindre per mi, com que estic visquent a la zona de la platja, per mi era molt important la platja. Però després els meus companys de Crea deien que si el poble estava molt vinculat amb el que era, suposo que les costes de Garraf, no? Aleshores jo vaig pensar, és que aquí s'ha de posar una mica tot. Aleshores em vaig inspirar doncs, per l'església, vaig fer moltes fotos del poble i aleshores vaig intentar integrar el poble però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, dic, pues, és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores, pues vaig dir, no, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues, uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo. I dic, diu, mira per internet. I aleshores, sí, vam estar mirant per internet. Dic, ostres, doncs mira, sí, dic, realment. Dic, el que passa és que, clar, aquest senyor porta una txapela perquè és del nord d'Espanya. Dic, li posaré un sombrero de palla. I a partir d'aquí doncs, va ser el personatge del Bomba va sorgir d'aquesta manera. I ja va estar, vull dir, no, no hi ha més història, vull dir...
1: Molt bé, per tant, veiem el campanar, veiem aquestes cases així blanques, no sé si són més del centre, d'aquí...

0: el client TIC, podríem dir, o...
1: No, va, mira, aquí, sí, és que no sé com es diu el carrer.
0: Sí.
1: Aquesta casa que està al costat. Quan mires el que és l'església des de davant, és que no sé com es diu aquest carrer.
0: La rectoria? El carrer de la rectoria,
1: potser? Allà hi ha unes cases blanques... Unes cases blanques, i aleshores vaig dir, bueno, la integro, i a partir d'aquí, clar, tenia que integrar també cases que es vegin que són de poble, no? I bueno, vaig posar el que és l'església, el campanar, i ja està, vull dir, era simplement, era fer com un sketch per integrar una miqueta poble i platja, vull dir, és que tampoc donava per més, no? Vull dir...
0: Sí, sí.
1: En poques paraules s'havia d'explicar, no?, el que era el poble, penso jo, no? La meva idea va ser aquesta.
0: Per tant, portes poquet, no?, vivint a Cubelles, d'elles des del mes de...
1: Jo vaig arribar aquí el mes de setembre l'any passat, fa poc m'he quedat viuda, i aleshores vaig dir, hem de canviar una miqueta el panorama, hem de continuar, i la meva filla tenia una amiga aquí a Cubelles, li agrada molt Cubelles, i va dir, mama, anem a Cubelles. I a partir d'aquí vam dir, pues vale, pues estupendo. I realment cada vegada m'agrada més. Estic molt a prop de la platja, aleshores, vull dir, és, a més és un poble molt tranquil, és un poble de casetes baixes, és unes platges que a mi m'encanten perquè són planes, molt accessibles, això també. M'agrada molt.
0: D'elles a micròfon de cat. No he viscut encara la festa major de Cubelles, però sí que has viscut altres festes majors, no?
1: Sí, he viscut altres festes majors. Sí que ja estem a la franja de Tarragona. Sí que hi ha poblets ja del que és com es diu això, Terra Alta, que allà sí que toquen bombos, hi ha sardana, hi ha jota, i això pues, ho he viscut en poblets d'aquests de la Terra Alta, que m'agraden molt, i per això et dic també, la idea era una miqueta aquesta, no? Però bueno, la sardana, jo soc molt de sardanes, no?
0: Sí, sí. Veiem el cartell, veiem les palmeres, veiem el campanar, veiem les cases, la música, el mar, no? És potser, arribes a Cubelles i el primer que veus és l'essència del mar, o sigui, per tu és Cubelles ara mateix això, no?, el que transmet aquest cartell.
1: Per mi, clar, l'estar tan propera al mar, visquent, pues, ja, clar, a mi m'encanta aquest passeig que teniu tan maco, no? Vull dir, aquesta vida que hi ha en el passeig tot l'any, perquè vull dir, sí, és cert que Cubelles a l'estiu s'omple més de gent, però vull dir, clar, és que tot l'any, vull dir, sempre he vist gent tot l'any, aleshores és molt alegre el passeig, no? I el poble, pues, té, clar, té el seu encant, que ja, clar, hi ha vida tot l'any.
0: En tot cas, és una connexió entre el poble i el mar, no? Una festa major que també es viu intensament aquí al centre de la vila, però que també acaba al mateix passeig marítim on es fa aquesta cercavila nocturna. És a dir, que podem, veient aquest cartell, podem anar desgranant una mica diferents missatges, no?
1: Sí, jo penso que sí, i que lo maco que té Cubelles és això, que té aquestes dues parts i que òbviament s'ha de tindre en compte, no?
0: Parlem també dels colors, perquè la gent et diu, no? Doncs et qualifica com una artista, no?
1: Sí.
0: On el color es veu molt present a la teva obra, no?
1: Sí.
0: Quin paper tenen els colors pel que fa doncs, a aquesta nova obra, aquest programa de la Festa Major, aquest cartell, no?
1: Bueno, jo és que ja et dic, amb els colors no he tingut mai cap problema, per dir-ho d'alguna manera, és que els colors és una cosa que han de sortir, no? Vull dir, els he treballat molt també, com és lògic, vull dir, esclar, el color és una cosa que l'has de treballar. Però és que no he tingut mai cap problema amb el color surt, és una cosa que... No ho sé, que és potser una mica innat o potser que és, clar, cada artista té unes característiques, no? I m'agraden a més a més els colors intensos, no? Després també he fet una pintura que he presentat ara precisament en un concurs de Premià de Mar, que l'he fet a la platja de Cubelles. I aquest, vull dir, el presentaré també aquí. Molt maco, crec que ha quedat bé. Bueno, a veure què passa. Sí.
0: Parlarem també al llarg d'aquesta entrevista d'una exposició, que també tindrem aquí a Cubelles per la Festa Major, però centrant-nos encara doncs, en aquesta obra, en aquest cartell, parla'ns també de la tècnica, no? És a dir, com l'has pintat? És a dir, com quan comences a fer l'esbós i tot el procediment que ha tingut i el temps, no? Perquè no sé si ha estat allò un cartell ràpid o no sé, o que pues, t'ha portat un temps.
1: No, això ha estat algú que ha set, és que no sé, però va ser algú que, ja et dic, parteix de fotos que he fet al poble, parteix de fotos que he fet moltes fotos a la platja, precisament perquè he fet ara una pintura molt gran de la platja, i aleshores, vull dir, després és que ara aquest hivern hi va haver-hi un concurs aquí a Cubelles de pintura ràpida, on vaig poder participar com a jurat, i aleshores allà també vaig veure una miqueta les obres que es van presentar, vaig veure doncs, el poble, les pintures que van portar, i és que va ser un engranatge una miqueta de tot, no? Allò de hi ha una atmosfera, no? I aleshores, per això et dic que va ser algú que entre les fotos i de platja, de poble, vull dir, va ser algo molt ràpid en realitat.
0: Però el traç, és a dir, hi ha primer una primera idea amb llapis i després hi apliques el color, o com és aquesta tècnica? O sí, pintes no. directament?
1: No,
0: amb quin
1: no,
0: material?
1: Jo primer el que faig és un esbós i a partir d'aquí pues, ja començo pues, a pintar-ho. Començo a pintar-ho. Jo faig, això vaig fer-ho damunt d'un paper d'aquarel·la, però ho vaig pintar amb acrílic bastant líquid. Val? I a mesura que necessitava més pigment, doncs, vaig posar una segona capa allà on feia falta. Però és així, vull dir, ho vaig fer així, d'aquesta manera. A mi m'agrada, ja, com he dit abans, l'acrílic molt, perquè és molt versàtil. L'acrílic és molt versàtil. El pots pintar quasi com una aquarel·la, si vols, i si necessites doncs, més material, fas una segona, una tercera capa, i aleshores és, ja et dic, és molt versàtil, molt fàcil de treballar, seca molt ràpid, perquè el que té l'acrílic és avantatge o desavantatge, no? Ara l'estiu és un desavantatge perquè seca molt ràpid, però gràcies a Déu també hi ha uns productes que són com uns diluents, que també són els que t'ajuden a retardar el secat, no? Aleshores, com que porto ja molt temps treballant a l'acrílic, en coneixo molt bé la majoria dels materials, treballes amb mèdiums, però no és el cas aquest. Aquest cas va ser algú sobre, ja dic, un paper d'aquarel·la, de gramatge, no sé si eren 380, i bueno, vull dir, va ser, ja et dic, com primer quasi treballat com una aquarel·la, i sobre això ja vaig anar posant colors, si havia de variar una mica el color o pujar el més, doncs anava fent sobre la marxa. Però va ser algo que per mi em va ser molt, molt fàcil. Uh-huh. Bé.
0: Molt bé. Què espera que senti el públic quan contempli aquest cartell de la Festa Major?
1: El primer que crec que han de veure és que està vinculat amb el poble, però després pues, això, que amb tota aquesta banda de músics, pues, que vegin que és una festa, realment, que el que volem és festa, no? I sentir-la tots, no? Jo penso que és el que ha de transmitir una Festa Major, pues, que és una festa.
0: Molt bé. Parlem ara de l'exposició, que també la podrem veure aquí a Cubelles, la podrem visitar del 3 al 31 d'agost a la sala d'exposicions al Centre Social Joan Roig i Piera. Com has previst doncs això, aquesta exposició a Cubelles? Què portaràs? Quants quadres? Quina tipologia?
1: Bueno, aleshores, en aquesta exposició encara tenim que acabar de mirar les mides de les parets, però jo tinc quadres grans. Aleshores, estava ahir precisament amb una companya de CREA, vam estar mirant l'obra a casa meva, tot el que tinc, perquè no ho tinc tot, però aquí tinc una part aquí. Però la meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80 per 80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color, Aleshores vull portar posar en una paret tot el que és el portrait, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mesura que es va posant la segona capa, que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
1: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova, val? I bueno, vull dir, tot el que és les com es diu, les sombrilles i tal, o sigui, molt d'estiu, no? I aquesta la penso portar, sí.
0: Molt bé. I dedicades al Mediterrani, perquè veig que t'agrada el mar.
1: Bueno, Mediterrani... Pues ja, la platja ja amb el mar, pues ja és el Mediterrani, no? Sí, perquè estem a Vilanova.
0: Amb aquesta obra sí, però hi haurà més, és a dir,
1: pues,
0: o és més abstracte, són més cares, és més...
1: No, ja et dic, els abstractes seran portrets, que són les cares, hi haurà abstracte, hi haurà, ja dic, diverses tècniques amb abstractes, en tinc uns abstractes que estan pintats amb la tècnica de... com es diu ara? Bueno, com sorra fineta, com es diu? Pols de mar, de mabre.
0: De mabre.
1: Pols de mabre amb pigment i amb mèdiums. Aleshores, també hi ha una altra tècnica i tal, però, bueno, que es tracta d'això, no? És clar, és que jo he fet molts processos, clar. Aleshores...
0: Molt bé. Hi haurà una mica de tot, no?, perquè coneguin la teva obra plena.
1: Sí.
0: I que la gent que la vagi a visitar, no?, quines inspiracions, no sé, creus tu que obtindran a través de la teva pintura? Perquè entenc que has fet altres exposicions i potser hi ha hagut aquest trasllat, no?, de dir, doncs mira, m'ha agradat perquè tal, no?, m'ha inspirat, no sé si una vegada fas una obra, no?, i l'exposes, hi ha aquest retorn.
1: Bueno, jo quan exposo una obra, a veure, sempre t'agrada... El més important és veure quina connexió pot tindre amb el públic, no? Per saber a veure què és el que també el públic els hi connecta més. Aleshores, al final el que decideix és el públic, no ets tu, no? Uh-huh. I jo sóc multidisciplinar, perquè a mi m'agrada molt el dibuix i m'agrada molt la pintura. Aleshores, diguéssim que no em poso una etiqueta de dir jo només pintaré portrets o jo només pintaré... No m'agrada posar-me encara cap etiqueta, perquè pues no, perquè penso que un pintor també va evolucionant amb tot el seu procés, i potser sí que arriba un moment que ja té una disciplina, diguéssim, no?
0: Uh-huh. Però fonts d'inspiració, és a dir, bases en alguna font, o sigui, en quin moment pintes, no?
1: Jo penso el mateix que va dir el senyor Picasso, la inspiració que te pille trabajando. I això és cert. Aleshores, si tu vas treballant, a mesura que tu vas fent... A veure, tens sempre una idea, més o menys, no? Però a mesura que tu vas treballant l'obra, vas trobant els colors. I hi ha moments que dius, no, jo aquí necessito tapar aquest color tan fort i he de posar un neutre o tal. Aleshores, és que tu et vas ficant dintre de l'obra. I així és com surt al final, perquè l'aspiració sola no serveix de molt.
0: Però fa recorregut per altres exposicions, no sé si tens algú que t'inspiri també altres autors, no sé si això també és una font d'inspiració de dir, doncs home, miro també altres exposicions. Home, de pintura, he viatjat, no sé...
1: Allò... Home, sí, jo sempre m'agrada molt anar a les exposicions. Ara l'última que vaig anar, que mira, que no hi havia anat mai, i m'encantava ser la de Joan Miró. Aleshores, clar, aquest senyor ara allà, doncs, tota la seva vida, vull dir, vaig veure que bueno, tenia té un recorregut increïble, com tots els nostres pintors d'aquí, del nostre país, que tenim molt bons pintors. I bueno, hi havia també pues, internacional, no? Molts amics internacionals, com era el Pollock, com era la Joan Michel, bueno, hi havia diversos i això pues, a mi m'encanta. A mi una de les pintores que m'agraden molt també és la Joan Michel, perquè també es deixa anar molt, té un traç que se'l deixa anar molt, és molt... Bueno, hi ha diversos, eh? Jo tinc molts pintors que m'agraden i aleshores, clar, tot això et dona, pues sí, et dona una inspiració. I m'agrada molt també, vull dir, en tècniques mixtes, m'agraden molt com treballen els americans en aquests moments. Potser també perquè, clar, als Estats Units tenen uns productes boníssims de pintura, són molt innovadors i aleshores, clar, això t'inspira molt. I miro molt les tècniques que utilitzen. Ara mateix, ja et dic que sobretot en abstracte m'agrada molt les americanes com ho treballen, sí.
0: Aquesta exposició que portaràs a Cubelles, no sé si l'has portat a altres llocs, si la fas exclusivament per Cubelles.
1: Aviam, aquesta exposició, una part la vaig exposar l'any passat a Premià de Mar, en el Centre Cívic de Premià de Mar, i no tot, vull dir alguna cosa. I ara, doncs, com que aquí també és una novetat, vull dir, també vull que em coneixin per als portrets i per l'abstracte, no? I a partir d'aquí, doncs, clar, com que aniré pintant més i creant més, doncs es anirà renovant tot.
0: Sí. Sota la marca de Crea Cubelles, no? Ja que formes part, és la primera exposició, sota el paraigua una mica també sí. Del suport de Crea Cubelles, no? Que t'ha fet aquest acompanyament
1: sí.
0: A l'hora de la tria, no? De
1: dir,
0: doncs mira, sí. Proposem com a autora, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Vam estar també ara fa uns mesos, em sembla que es diu El Fortí.
0: El Fortí, sí.
1: Sí, en El Fortí. En El Fortí ja vam fer també una exposició a l'aire lliure, combinat també amb músics que van vindre i tal. Allà va ser, diguéssim, el primer que vaig fer amb ells. El primer que vam fer amb ells. Allà vaig presentar també dos quadres abstractes. Però sí, en quant a exposició, serà la primera.
0: Aquí a Cubelles.
1: Aquí a Cubelles,
0: molt
1: sí.
0: Bé. Bé, per acabar una mica aquesta entrevista, no? No sé si tens algun projecte també futur que vulguis compartir avui aquí.
1: Bueno, pues no, jo ara ja torno a estar en contacte amb els meus profes que tenen un taller i que ara fan una altra vegada acompanyament ja amb els pintors que ells ja han tingut fa anys amb ells, perquè clar, sempre és bo tindre una mirada d'un gran professional on et pugui acompanyar i dir no, vés més per aquí o vés més per allà o aquesta obra li pots posar potser això, i aleshores vull dir, això és un acompanyament increïble que jo vull tindre amb ells. Sí.
0: Propostes noves, com ara aquest cartell, que no sé si és el primer cartell que t'encarreguen, si ja n'havies fet d'altres, que suposo que ha estat tot un repte també.
1: No, realment això ha vingut així inesperadament i ja està, no, però és el primer cartell que vull dir que per mi ha set, pues estic molt, molt agraïda i tant al grup CREA com a tots vosaltres, no?
0: Uh-huh. I d'elles, la teva filla, no? que t'ha ajudat a la part gràfica a l'hora, diguem, sí. de fer la composició de programa de la Festa Major, no? La
1: part... Sí, ella és dissenyadora gràfica i aleshores, vull dir, tota la part de texta, ja, això ja es va encarregar ella i vull dir, ha agradat molt i bueno, clar, tot ajuda, no? Vull dir que així també us hem tret una mica de feina, no?
0: Sí, heu fet un tàndem, no? Sí, mare-filla.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs no sé si vols aconsellar als futurs artistes joves que potser es puguin interessar en el món de la pintura a seguir doncs, aquest pas, no sé, alguna recomanació de cara, no sé, als futurs allò joves que vulguin dedicar-s'hi, no, també?
1: Bueno, pues jo penso que quan un té una afició, penso que té que lluitar per aquella afició i tirar endavant i bueno, i buscar-se sempre pues, una sortida per continuar, vull dir, com he fet jo, vull dir, jo sempre trobo inclús a casa, vull dir, si tinc menys espai, pues, bueno, pues tinc menys espai, però el meu paper, els meus colors no falten mai, o me'n vaig de viatge, vull dir, pues, també m'agafo les meves aquarel·les, una llibreta ja per pintar aquarel·la i sempre quan vaig de viatge faig el mateix. Aleshores, pues sí, que jo penso que les aficions no s'han de deixar i molt d'ànim per qui tingui aquesta afició i que continuï.
0: Doncs Antònia Cruz, adreça de la càmera i també un desig, no?, de cara a aquesta festa major de Cubelles. Com l'hem de viure?
1: Home, mira, amb alegria, que això és el més important, que fem molta festa i bueno, que anem a tots els actes que estan proposats. Vull dir que això és l'important, no? Participar.
0: Doncs res més, moltes gràcies per aquesta entrevista i bé, deixem aquí aquesta entrevista amb l'Antònia Cruz, que és l'autora del programa de la Festa Major de Cubelles 2026. Fins una altra.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
3: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
2: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la Tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
4: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no?
2: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es refaran també tots els horaris perquè siguin més senzills.
4: amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran amb més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans, cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
2: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Les valencianes, del pas i de la vida. O ara o mai.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
3: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme que és sa, que respectarà el medi ambient, i això és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
2: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
4: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. Llavors, aquí, nosaltres com a Cubelles, es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que que ens ho creiem molt. No?
2: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
5: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors. De forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del Govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
2: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur al juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fa un favor.

Yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follin el cul a totes les perraques. Aquí som el poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Hey, yo.

0: Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio, en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com anem? Molt bé. Estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etcètera, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi, i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Uh-huh. Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix. Doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues Salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues Salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el Delta de l'Ebre. Val, jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era un mosaic, que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el Delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa, és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai, tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, no sé si algú ha anat a les Salines del Delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del Delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubelles seria força diferent.
0: Perquè les Salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves Salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho com era, no?
1: Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt, i bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells és el que podem veure més, no? que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres, també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que bueno, que estava explotat fins que funcionava, després ara no sé per quins motius es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està tot arreu, això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles anteriorment, no? Deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no? Dius un mosaic i moltes dunes i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre Quicovelles i Cunit, hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara, doncs, també de conceptes, no? Uh-huh. Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, és com, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat a closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o alguna cosa així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien hagut, sí. I cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem, doncs, aquest espai parlant també allò un mite o realitat, no? En referència a, la pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Uh-huh.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però no, però seria fals perquè no, és perquè hi havia menys pescadors. Vale, hi havia pesca, la pesca que era com, hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Tenien molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això era bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven, per exemple. Un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: Doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sé en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun, a vegades entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus de ser o algunes coses així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles, com aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans, doncs, els pescadors, doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, les no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb borró, que és una altra planta. Però una única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre, hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es veu que ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós,
1: I és una cosa que fins ara ha durat i encara es conserva. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus, o així, les associem a la nostra imaginària a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, a Astúries, ja no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se, això ho vaig veure en un documental ja fa un temps, i vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí que ho veies, això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Tot i que sempre el tenim més associat a zones de camps o boscos o així. I bueno, que tot això doncs ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. També, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no?, però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no?, o sí?
1: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I, bueno, sobretot, doncs, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, igual mantenien una miqueta més l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer, perquè, bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. I, més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, hi ha calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot, si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no? Que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Uh-huh. Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Uh-huh. Abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no? que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que és un registre a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer uns cent anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Doncs ho hem de deixar aquí. Hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a, doncs, a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
1: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
0: No us queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola, amics, què tal? Aquí us parla Cintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Doncs ben retrobats aquí a Ràdio Cubelles i a la maleta de la Guspireta. Aquí us parla la Txell Marcilles. Com han anat les vacances? Tot bé? Vinga, escoltem aquesta cançó de rock and roll i ara ens parlem.

Doncs, com diu aquí, Palisades Park, la cançó que he trobat idònia per poder començar avui amb la maleta. Què, com ha anat l'estiu? Tot bé? Hem estat bé tot l'estiu? Ens hem banyat molt, hem pres el sol, hem mirat les estrelles? O no, simplement hem anat a la muntanya, que també està molt bé i superguai. A mi m'agraden les dues coses. La veritat que si li treus el teu punt, li pots trobar el punt a les dues coses. Doncs espero que estigueu tots guai, aquí ben retrobats a la maleta, a la guspireta, tot l'estiu que no ens hem escoltat, però aquí tornem a estar al peu del canó, sí senyor. I doncs hem començat forts amb, com us deia, el Palisades Park, d'una cançó de Espereu que, encara que passi temps, la memòria de Dory no la perdo. Freddy Cannon, això se m'havia passat pel cap. Ai, no, se m'havia oblidat, què dic jo. Doncs això, Freddy Cannon ha considerat aquesta cançó superxula de rock and roll i ja que estem doncs, al final del verano, doncs començar amb canyeta. Ja ho sabeu que m'agrada portar, pels que acabeu aterrat de Mart, m'agrada portar música de rock and roll per activar tots els chips i tot nostre, diguéssim, per poder estar bé. Però sí que sabeu que un programa sí, un programa no, doncs el porto de swing, que també m'agrada molt, que m'identifico molt, i avui doncs toca rock and roll. Doncs res, no m'enrotllo més, que al final sempre m'acabo enrotllant. Seguim el programa, bueno, continuem, tot just acabem de començar. Uix, a veure. Doncs sí, seguim amb el Sea Cruise, una cançó que parla, comença com, diguéssim, d'un viatge pel mar, no? Aquest estiu, doncs, els que han pogut viatjar, doncs fer creuers o viatjar amb una barqueta o simplement agafar qualsevol llanxa i posar-te al mig del mar, no? I gaudir de la tranquil·litat i la pau i la serenor que et porta al mar i al cel. I res, doncs us deixo amb la cançó Sea Cruise amb Frankie Ford.

al Titanic perquè si no, malauradament, no haguéssim baixat. O sí, ens haguéssim tirat al mar i mira, el nostre senyor hagués sigut piadós i haguéssim sobreviscut. Ha sigut un xiste molt dolent, però bueno, retirem això. És un vaixell, no?, que anem de viatge, que passem per tot el Mediterrani i gaudim de totes les poblacions xules que tenim. Doncs res, sí, Cruise amb Frankie Ford. I seguim amb un dels grans de l'època del rock and roll. No és l'Elvis, sinó, bueno, aquest ja el considerem el rei del rock and roll, això ja és un altre tema. Això és top level, però tot i així, malauradament ens va deixar, i també tenim ara a la nostra època, també tenim supercantants de rock and roll i de rockabilly molt, molt guais. I en aquest cas el J.D. McPherson, que us l'he portat alguna vegada, però bueno, per començar, com que m'agrada començar top level, doncs he preferit portar aquest senyor. Ja que és tot molt guai, es balla molt a les jams, jo el poso molt i aquest hivern passat va estar aquí a Barcelona. Sí, els que van poder gaudir de la seva presència, doncs segur que els hi va encantar. Doncs res, us deixo un vell amb el Northside Call i amb el J.

Doncs estem dient adéu al J.D. McPherson, un dels grans de l'època d'ara de l'actual que estem vivint, el segle XXI, del rock and roll. Doncs seguim amb uns tres germans que ja també que són assidus, ja són aquí a la maleta de la Guspireta, sí senyor. Són molt grans, és tota la família, en aquest cas és doncs el pare, la mare, toca el contrabaix, ara ja no, perquè clar, la gent ens fem grans i anem cedint pas a la jovenalla. Doncs la mare, el pare crec que no sé si toca, bueno, els tres germans segur, i res, són molt guais, us els he portat també moltes vegades, i avui porto un dels grans hits seus, perquè m'encanta i m'agrada compartir-ho amb els oients de Ràdio Cubelles. No vull dir l'audiència, no, no. El dia que tinguem televisió aquí a Cubelles. Ja en vam tenir una època. Els que som de Cubelles de tota la vida, ens en recordem d'això. Però, bueno, si en tinguessin, doncs seria l'audiència, evidentment. Però si són només escoltar-ho, els oients. Apa, ja he fet d'avui la cebolleta. Doncs això... Going Up the Country el poso molt a les jams de swing que punxo i a les jams de rock and roll també, perquè es pot ballar de les dues maneres. I res, us deixo amb ells que no tenen molt que descriure sinó escoltar-los.

Doncs Kitty Day St. Louis going up the country. I ara hem arribat al mig de la meitat del programa d'avui i dir-vos que doncs us diré l'agenda en un mes vista de la maleta a la guspireta on estarem punxant. En aquest cas estarem el dia 26 als Cups a la Barceloneta. A Barcelona de 8 a 10, punxarem allà swing i alguna rock and roll deixo caure sempre, tot i que alguna vegada em diuen que vigili perquè com que se me'n va la mà, però bueno, amb la mà amb l'aspecte de posar rock and roll i allà és una jam de swing, però bueno, sempre la gent acaba disfrutant i s'ho passa bomba. I el dia 19 de, si no m'equivoco malament, el 19 d'octubre de 9 a 3 comenceu a apuntar pels que teniu agendes i teniu un munt d'eventos i de festes i d'històries. Apunteu el 19 d'octubre de 9 a 3 al tercer aniversari de Carburador Springs. És una entitat d'American Cars, de cotxes americans, motos, en aquest cas doncs pot ser, jo què sé, pot ser una com es diu això, una Harley, tot tipus de marques que ara no em venen al cap, és el que té ser Dori. I amics, no? A Llorenç del Penedès, 19 d'octubre, de 9 a 3. I, bueno, hi haurà... Estaré jo punxant un grup en directe, Handicaps, de Rockabilly. I també hi haurà també algun show de... Com es diu això? De ball en línia, em sembla. Country, si no me recordo malament. En fi, que us aniré informant, apunteu igualment, el 19 d'octubre, de 9 a 3, a Llorenç del Penedès. I seguim, ja hem fet el pit stop, us heu informat de l'agenda, CUPS 26 de setembre i el 19 d'octubre a Llorenç del Penedès. Seguim amb Larry Williams amb Dizzy Miss Lizzie. És una cançó que va versionar també anys després als Beatles, però avui us porto una de les versions més antigues.

Doncs Larry Williams, Dizzy, Miss Lizzie. Segur que els Beatlemaniacs us sona, perquè jo quan la vaig escoltar per primera vegada aquesta, la del Larry Williams, com que jo prèviament ja l'havia escoltat, la dels Beatles, dic, hòstia, aquesta em sona. Però resulta que aquesta és anterior que la dels Beatles, perquè els Beatles van sortir als anys 60 i aquesta és més dels anys 50. Dit això, seguim a la maleta, a l'Hospiret, aquí us parla la Txell Marcilles, com ja sabeu, us ho informo pels que acabeu d'aterrar de Mart i acabeu de connectar amb Ràdio Cubelles. Doncs això, esteu escoltant el programa de rock and roll de la contrada, no? De la comarca, com diuen el senyor dels anells, comarca, Bolson. Doncs ara passem amb un altre dels grans de l'època, el Charlie Rich, que és un dels cantants que li encanta, un matrimoni rockabilly de Calafell, a la Bego, i el seu home una abraçada des d'aquí, un petonàs i res. Doncs aquesta cançó la poso també a la Jams i es diu Midnight Blues.

Doncs diem adeu al Charlie Rich amb Midnight Blues, una cançó que es pot ballar amb triple step, o amb Stroll, que seria el ball en línia dels Rockabillys, que ara fa poc van estar al High Rockabilly aquí a Calafell, que és un espectacle, us ho garanteixo, si no us agrada, però només per anar-ho a veure com van vestits els cotxes, el rotllazo que porten, val molt la pena, a principis de setembre, fa poc. Doncs entrem a la recta final del programa i dir-vos que acabarem amb el Chuck Berry amb un especial a l'últim, però això vindrà després. Us deixo amb el Chuck Berry, Sweet Little Rock and Roll.

Doncs acabem amb Chuck Berry, li diem adeu, Sweet Little Rock and Roller. I res, hem arribat al final del programa i avui vull fer una especial menció, evidentment, a tots els oients de Ràdio Cubelles que sempre esteu al peu del canó escoltant la nostra ràdio doncs, local, autòctona d'aquí del Pedigrí. I per la meva part, doncs, en general, agrair que esteu escoltant la maleta a la Guspireta i en especial als meus oients més especials, diguéssim, els que mantenen el foc cubellenc de tota la vida, el Celler, el Carlos, el Carles i la seva dona de Dolors. Sou molt grans, com diu el Foraster. Una abraçada ben forta i sempre que m'esteu escoltant allà, al peu del canó i al peu del canó de Cubelles. I res, dedicar-vos a aquesta cançó, l'Elvis, ja sabeu que m'agrada portar sempre una cançó del programa que dedico al rock and roll i com no a l'Elvis. Us deixo amb Burning Love, una edició especial que vam fer amb la Orquestra Royal Filarmònica d'Anglaterra, amb l'Elvis, una versió que li han fet, i una abraçada ben forta als grans del Celler, el Carlos, el Carles i la Dolors. Ens escoltem la setmana que ve. Un petó!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i de ple estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun nuvolal que hi ha hores d'ara i que abans de mig matí esperem que hagin desaparegut, quedant un cel clar la resta del dia. Amb una temperatura que ha baixat una miqueta i s'ha dormit bé, s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínim. En canvi, la màxima tornarà a ser alta, amb molt de contrast entre el dia i la nit, i voltarà els 31 graus, o acostant-se, com ahir, als 32, amb una humitat moderada i poca xafogó. Vent feble d'aterrar a la primera hora i marinades de migjorn o de garbí més reforçada al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, un dia més, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia. Demà estarà entre els 22 i 20, o 23 de mínima i acostant-se als 32 de màxima amb una humitat i xafogor moderades. Bé, molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn o migdia i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol també. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, repunta la calorada, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà una miqueta. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor, almenys entre diumenge i dimecres, i per tant esperem que la temperatura se situï entre els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no massa alta i la xafogor tampoc massa acusada. Vent feble, enterral fins a mig matí, i de garbí la resta del dia, amb marejol a la mar.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
3: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
4: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí nosaltres com a Cubelles doncs es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem fer podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és un que ens ho creiem molt, no?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
5: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del Govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
0: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
6: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment, amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo. I la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
7: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres. Anem cada dilluns, els ocells socialitzen, de fet, serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
6: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
7: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013 tenen aquesta categoria i ha sortit la categoria més 18.
6: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
0: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
8: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran amb més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids, els grans pols de transport i de mobilitat, amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
0: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors. La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté, doncs, dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat.
9: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, mossèn Joan Avinyó.
10: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
9: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
10: Cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adel, però a més els hi afegim al final un biblioretre, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
9: L'activitat Operació Trapella està adreçat a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
10: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que quan finalitzi l'activitat el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
9: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adel, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
0: Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita covellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 quilòmetres, 15 quilòmetres o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 quilòmetres, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona a la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. El recorregut seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
14: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut.
15: Hola,
9: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
14: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

Benvinguts a Entre Històries, un espai per viatjar a través dels grans clàssics de la literatura universal. Soc Javier Adeva i en aquest capítol ens endinsarem en una de les novel·les més intenses i misterioses del segle XIX, Cims borrascosos, conegut en castellà com Cumbres borrascoses o en l'anglès original com Wuthering Heights, de l'escriptora Emily Bronte. Aquesta és una obra marcada per la passió, el dolor i una pregunta que travessa tota la història, que és fins on punt pot arribar un amor quan es converteix també en ferida. Vet aquí que hi havia una vegada, a les terres fredes i solitàries de Yorkshire, una casa envoltada de boira i vent. El seu nom era Cims Borrascosos, i allà hi vivia la família Hershaw. Un dia, el patriarca va tornar d'un viatge de Liverpool amb un nen orfe, fosc i desconegut, a qui va posar el nom de Heathcliff. La seva arribada ho va canviar tot. Catherine, la filla de la família, va establir amb ell una connexió salvatge, profunda i gairebé impossible d'explicar, ja que de petits van córrer pels

mateix, i quan torna ja no és només el mateix noi que ella va conèixer, sinó un home ferit que torna convertit en una persona molt rica, amb molta frialtat i que està dominat pel ressentiment. A partir d'aquí, la novel·la deixa de ser només una història d'amor i es converteix també en una història de venjança. La passió entre Catherine i Heathcliff no desapareix, però tampoc pot viure en pau. Tot el que no han sabut dir, tot el que han perdut i tot el que els ha ferit acaba arrossegant també a les generacions següents. Cims borrascosos és una novel·la on l'amor no és dolç, ni ordenat, sinó tan pastuós, contradictori i ple d'ombres. Cims borrascosos és una de les grans novel·les de la literatura anglesa i també una de les més incòmodes. Quan es va publicar el 1847, sota el pseudònim d'Ellis Bell, va sorprendre perquè no presentava una història sentimental amable, sinó un relat dur, apassionat i ple de personatges difícils de jutjar. Emily Bronte construeix una obra molt especial perquè no ens dona una versió simple dels fets. La història ens arriba a través de veus diferents, i això fa que el lector hagi d'entrar en el relat com qui intenta reconstruir un secret familiar. El gran tema de l'obra és l'amor, però no un amor idealitzat. És un amor que pot confondre-se amb possessió, orgull, dependència i destrucció. Heathcliff i Catherine són personatges fascinants precisament perquè no són models de conducta. Són intensos, contradictoris i profundament humans. Per això, la novel·la continua vigent, ja que parla de classes socials, de ferides d'infància, de la força del desig, de la venjança i de com els silencis poden acabar condicionant tota una vida. I sobretot ens recorda que hi ha històries que no passen com una brisa, sinó com una tempesta. Arribats a aquest punt, fem una petita pausa enmig dels cerms. A Entre Històries no només parlarem de les històries que trobem dins dels llibres, sinó que també parlarem de com aquestes han viatjat més enllà de les pàgines. Per això, en cada programa escoltarem una cançó relacionada amb l'obra del dia. I si parlem de Cims borrascosos, és gairebé inevitable recordar una de les cançons més famoses inspirades directament en aquesta novel·la, Wuthering Heights, de Kate Bush. La cançó, publicada a finals dels anys 70, posa veu a Catherine i converteix el seu fantasma, el seu desig i la seva crida desesperada en música. És una peça estranya, teatral i magnètica, molt adequada per una obra on l'amor sembla continuar viu fins i tot més enllà de la mort. Així que ara deixem que entri el vent. Obrim una mica la finestra de Cims borrascosos i escoltem aquesta veu que sembla venir des de l'altra banda del vidre. Així que, sense més dilació, intro musical.

Una obra tan intensa com aquesta ha tingut moltes adaptacions al llarg dels anys. La força visual de la novel·la ha fet que el cinema i la televisió tornin una vegada i una altra aquesta història. Una de les versions més recordades és la pel·lícula de 1939, dirigida per William Wyler, amb Laurence Olivier com Heathcliff i Merle Oberon com Catherine. Aquesta adaptació va ajudar molt a consolidar la imatge romàntica i tràgica dels dos protagonistes. També hi ha adaptacions més recents, com la nova versió cinematogràfica amb Margot Robbie i Jacob Elordi. Aquesta adaptació demostra que Cims borrascosos no és només una història d'època, sinó un mite gòtic i passional que continua viu i que encara pot reinterpretar-se des de mirades molt diferents. Avui, a Entre Històries, hem obert les portes de Cims borrascosos, una novel·la on l'amor i el dolor caminen junts i on els personatges semblen impulsats per una força tan gran com el vent que colpeja la casa dels protagonistes. Heathcliff i Catherine continuen fascinant-nos perquè no són una parella fàcil ni tranquil·la. Ens incomoden, ens atrauen i ens obliguen a pensar en tot allò que pot passar quan els sentiments no troben un lloc on viure. Potser per això aquesta obra continua bategant amb tanta força, perquè tots hem sentit alguna vegada que hi ha emocions que no caben del tot en les paraules, i Emily Bronte va convertir aquesta intensitat en literatura. Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge literari entre tempestes, fantasmes i passions impossibles. Ens escoltem a la pròxima entrega d'Entre Històries, on tornarem a entrar en un altre gran clàssic per descobrir quina història continua bategant dins de les seves pàgines. Així que ens veiem a la propera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si vols notar la diferència...
4: 107.5 FM.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que hi ha altres programes també, altres emissores. Nosaltres no volem que marxis d'aquí, però sí que és veritat que hi ha altres programes també de música diferent. Avui programa especial homenatge a Justo Molinero.
2: Eres la reina de
1: Miquel Erzo, Què vull fer sentir. Això és La Màquina del Temps, Ràdio Cubelles 107.5 de la FM.

I és que què faríem sense tu, sense tu que ens escoltes aquí? La ràdio no seria res, seria música buida. Però la música és viva, és vida, perquè a tu l'escoltes. I seguidament amb aquest programa especialíssim, especial, homenatge a Justo Molinero, aquest gran presentador d'aquesta altra emissora, posarem una altra cançó també de l'estil d'aquest programa. I farem així de bé amb el Roberto Carlos, amigo. I és que volem que siguis el nostre amic, la nostra amiga.

I és que no tenim que dir-te que et considerem un amic, un amic que estàs allà a l'altra banda de les ondes hercianes d'aquesta ràdio, però que s'escoltes i que escoltes sempre la teva ràdio, el teu programa, la sintonia de la teva vida, el programa de música que no trobes a cap altre lloc especial. Homenatge, un homenatge molt sentit, molt especial a Justo Molinero, Isabel Pantoja, Virgen Verge del Rocío.

Un estil personalíssim de fer ràdio, de fer música. Altres estils, altres músiques, com aquí, com a la teva ràdio, a la teva sintonia, al teu programa de la màquina del temps. I és que la Isabel Patoja ens agrada com tants i tants.

I és que ara seguidament ens anirem amb la Marta Sánchez, aquesta gran veu, amb aquell CD estret del seu CD de 4 homes per Eva. Escoltarem aquest tema, gran tema, grandíssim tema per mi, quizás, quizás, quizás.

I és que mai perdes el temps escoltant totes aquestes músiques, tots aquests temes, tots aquests grans, grandíssims artistes aquí al 100% de l'FM. I així passen les setmanes, setmanes que cada setmana portem nova música, nous programes especialíssims. I el Jardín Prohibido del senyor, del gran senyor Junco.

I és que la bogeria és teles, les cames curtes, l'arrepentiment és molt prolongat. Punko, Jardín Prohibido. I ens anirem a un gran...

I és que ara escoltarem aquest gran duet, Camela. Camela i el seu corazón indomable especial. Programa... Sexis de Justo Molinero.

I queda't aquí a la teva ràdio, al 107.5 de FM, Fran Recio, que et presenta tots aquests temes. I no marxis, perquè avui, especial Justo Molinero, però tenim molts temes. Genoa, amb les seves rutines per aquí, res és rutinari.

I és que aquí tothom pot passar, tothom pot escoltar aquesta ràdio, aquest programa, aquests grans èxits, música especial, la sintonia de la teva vida. Trencant les rutines, Juli Cueva, hermano.

I és que la nostra màquina del temps se'n va de viatge cap a Mallorca amb un gran mallorquí, amb una gran veu. I és que anem amb aquest gran tema de Santa Bàrbara, del gran, del geni, Tomeu Penya.

el Tomeu Penya. Un mallorquí a la nostra màquina del temps. I és que avui tenim ganes de tu. Hoy tengo ganas de ti, Requiebros.

I és que això és veritat, de vegades plou sobre mullat. Llueve sobre mojado, el corte d'aquest especial Justo Molinero, Fito Páez i el geni, la veu, Joaquín Sabina.

I és que el temps em va passant per aquesta sessió de la màquina del temps en 100% de l'efèmer Ràdio Cubelles Pimpinela. I anem per l'últim tema. I ens acomiadarem així de bé amb una de les veus, amb un dels més grans de tots els temps, Julio Iglesias, Esta Cobardía.

I és que veritablement mai tenim que tenir por de res. Això no significa que fem el boig. Nosaltres volem que s'escolti i tornarem la pròxima setmana a un altre especial. Avui commemorant el gran treball del Justo Molinero, homenatge. I ens acomiadem així de bé amb el Julio Iglesias amb aquesta covardia. Això ha sigut la teva màquina del temps. Tornarem la pròxima setmana. T'esperem.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

Històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

Radio Cubelles. DJ Junior Vera. Convidat top aquesta nit. DJ Edi Prats, des de Barcelona. Resident del 2000 al 2015. Amb l'as de festa. Zona House.

Molt bona nit, família. Ja tornem a ser un cap de setmana més amb tots vosaltres. Des d'aquí, Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubillas. Avui tenim un convidat molt especial. Un DJ de renom a l'escena House de Barcelona. I un amic, el que vaig tenir la sort de veure començar. I va ser precisament el meu relleu com a resident de Malalts de Festa. Així que, Edi, tot un orgull tenir-te aquí aquesta nit amb tots nosaltres!

0: nit, bona ona, soc Eli Prats. Alguns ens coneixeu per ser resident de Malalts, de festes a la House, per allà pel 2000-2015. Avui us porto des de Barcelona una sessió de House Music carregada de ritme i molt groove. Una sessió que m'agradaria compartir amb tots els oients de Bona Ona. Que la gaudiu. Una salutació per a tots.
1: Gràcies!

aprofitem per compartir amb vosaltres la nostra pàgina web bonaonaradio.com. Allà descobrireu tots els nostres convidats i altres coses que anem fent aquí al programa. Així que ja sabeu, bonaonaradio.com.

0: arriba la nit. Arriba la nit. Arriba la nit.
1: Ahí va, suave.

0: I recorda l'insta del programa. Bonana.radio.
1: House music. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit.
0: Tanca els ulls. Deixa't emportar.

només per tu. Jordi Vera, des de Barcelona.

i fins aquí aquesta sessió d'avui. Només agrair-vos un cop més la vostra confiança, com cada setmana. I sobretot agrair a l'Edi Prats una sessió antològica. Moltes gràcies, Edi! I a vosaltres ens veiem el proper cap de setmana!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i de ple estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol alt que hi ha hores d'ara i que abans de mig matí esperem que hagin desaparegut, quedant un cel clar la resta del dia. Amb una temperatura que ha baixat una miqueta i s'ha dormit bé, s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínim. En canvi, la màxima tornarà a ser alta, amb molt de contrast entre el dia i la nit, i voltarà els 31 graus, o acostant-se, com ahir, als 32, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble, d'aterrar a la primera hora, i marinades de migjorn o de garbí més reforçada al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, un dia més, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia. Demà estarà entre els 22 i 20, o 23 de mínima i acostant-se als 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Bé, molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol també. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, repunta la calorada, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà una miqueta. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor almenys entre diumenge i dimecres, i per tant esperem que la temperatura se situï entre els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no massa alta i la xafogor tampoc massa acusada. Vent feble, enterral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, amb marejol a la mar.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
3: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme que és sa, que respectarà el medi ambient, i això és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, va anar al regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
4: Així com l'any 2020 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem fer podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
5: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
0: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
6: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo. I la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
7: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
6: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
7: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu, i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League, i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol, i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013, tenen aquesta categoria, i ha sortit la categoria més 18.
6: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
0: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
8: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran en més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
0: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors. La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté doncs dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat.
9: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, mossèn Joan Avinyó.
10: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele, i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
9: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
10: Cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adel, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
9: L'activitat Operació Trapella està adreçada a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
10: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia, on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials, i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que, quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
9: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adel, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
0: Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita covellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 quilòmetres, 15 quilòmetres o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 quilòmetres, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona a la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. El recorregut seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
14: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís. Benvingut.
15: Hola.
9: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no... Això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja... Això és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Això és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.

Dagote.